0: és que no sé com dir-te que
1: amb tu sóc la dona més feliç del món.
0: El més important que m'ha passat a la meva vida, no?
2: Tots els dies, Momentos amb Luis Rodríguez.
3: Te quiero un montón.
4: Que pronto llegue el momento.
2: Momentos, un programa de confidències.
0: Me estimo molt, he llamado a este programa para expresar mi amor hacia ti.
2: Momentos, t'escoltem a COPE Catalunya.
5: Gracias.
2: A les matinades de COPE Catalunya parlaràs amb un amic. Luis Rodríguez.

0: atenció al barri de Cerdanyola de Mataró després dels incidents derivats d'un desnonament que havia tingut lloc hores abans a l'avinguda Gatassa. Els Mossos han practicat diverses atencions i han fet múltiples identificacions durant els aldarulls registrats aquest dimarts al vespre i a la nit en un operatiu conjunt amb la policia local per dispersar grups d'esvalotadors que han cremat contenidors i llançat també petards i bengales contra els agents. Aquests fets són la continuació dels incidents registrats durant el matí, quan una cinquantena de persones es van concentrar per evitar el desnonament d'una família amb quatre fills menors. Segons els Mossos, durant la protesta es van llançar objectes contra la línia policial, fet que va obligar a intervenir la unitat Arro per dispersar els concentrats. El balanç de l'actuació matinal es va saldar amb 3 menors detinguts, 5 agents ferits i diversos desperfectes en material policial. Continuem parlant d'aquest àmbit, tot i que des d'un altre vessant. 2 tirotejos de mitjana cada setmana a Catalunya. És una dada preocupant, que ja hem comentat en diverses ocasions, però que continua augmentat. En el que portem d'any ja s'han registrat 28 tirotejos, 3 dels quals en menys de 72 hores. Els últims casos, recordem, han tingut lloc a Badalona, Hospitalet i Tordera. En el cas de Badalona, a més, els fets van acabar amb una nena de 10 anys ferida després que una bala li rebotés. I darrere de molts d'aquests episodis hi ha disputes relacionades amb el narcotràfic, conflicte entre clans familiars o ajustaments de comptes. Uns incidents que mantenen en alerta els cossos policials i que evidencien, com dèiem, una tendència a l'alça. Les dades dels Mossos d'Esquadra ho confirmen, ho diu Albert Palacio, que és portaveu del sindicat de Mossos USPAC.
1: S'han instaurat unes màfies, sobretot de la droga, s'han instaurat unes màfies de control de territori i s'estan armant perquè veuen que el nostre país pues, poden fer el que vulguin i no hi ha un control. És molt difícil controlar l'entrada d'armes. Poden entrar des de contenidors, poden entrar per autocars, en vehicles, com s'ha vist als 12K74 a l'autopista, i el més que ens preocupa és que no tenen cap mena de problema en fer-ho servir.
0: Durant el 2025 es van registrar 93 tirotejos vinculats a activitats delictives, un 30% més que els 69 comptabilitzats l'any anterior. Això vol dir que a Catalunya es produeix de mitjana un tiroteig cada 4 dies. Molt bon dia, sóc Yolanda Canales, són les 7:23 d'aquest dimecres, de temps força tranquil, de cel serè en general, si bé poden caure alguns plogims al quadrant nord-est. La temperatura serà una mica més baixa, la majoria de valors es mouran avui entre els 24 i els 28 graus, si bé poden arribar als 30 a Ponent i a les Terres de l'Ebre. I ja us advertim que dijous arribarà un sistema frontal que afavorirà xàfecs amb tempesta, sobretot durant la tarda i el vespre. Tenim ara 20 graus a Barcelona, 19 a Tarragona, 14 a Lleida, 15 a Girona i 8 a Andorra a la Vella. També coneguem l'estat del trànsit amb el Ferran Aràndiga. Molt bon dia.
2: Bon dia, comencem la jornada d'avui dimecres amb 2 incidències actives arreu de la xarxa viària catalana. Totes elles han sigut avaries. Una a la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet, que deixa un quilòmetre de cues en sentit sud. L'altra, la segona, ha estat un vehicle avariat a la C25 a Santa Coloma de Farners, que des d'ahir al vespre talla un carril de circulació, en aquest cas en sentit nord. Per altra banda, també tenim retencions habituals cap a la capital catalana i els seus accessos. Destaquem tot el nus de la Trinitat, que de retruc afecta a les dues rondes en sentit Llobregat. Al Vallès també ja tenim retencions a la C59 a Caldes de Montbui i a la C17 a Parets del Vallès, tot plegat en sentit sud. També en direcció a Tarragona tenim retencions a la AP7 entre Mollet i Barberà i en sentit nord també al punt de Cerdanyola. La C58 continua circulant a hores d'ara amb força retencions des de Sant Quirze del Vallès. Recordem també que l'entrada des del Llobregat continua també amb intensitat per les vies habituals com la A2 i la B23 des de Sant Andreu de la Barca i Molins de Rei. Per altra banda, les vies costaneres, com la C32, doncs comencen també a circular amb cues en sentit nord des de Gavà amb 2 quilòmetres de retencions. De moment, això és tot des del RAC. Bon dia.
0: I pel que fa als transports públics, advertir que a causa d'una incidència per robatori de coure a les estacions de Mollet Sant Fos i Granollers Centre, hi ha demores de 30 minuts a mitjana a les línies de Rodalies R2 i R2 Nord, i a la R8 la circulació està interrompuda. S'ofereix servei alternatiu per carretera. I 6 mesos després de la detecció del primer cas de pesta porcina africana en senglars a Catalunya, la situació continua sota vigilància. Des d'aleshores, més de 325 animals han donat positiu a l'entorn de Collserola. Per frenar l'avenç del virus ja s'han capturat més de 6.000 senglars a la zona afectada. I mentrestant, les limitacions d'accés al Parc Natural de Collserola continuen tenint un impacte directe en l'activitat econòmica de l'entorn. Alguns establiments de restauració asseguren haver registrat una caiguda de la facturació de fins al 30% des de l'inici de les restriccions. Xavier Vila, responsable del restaurant Can Coll, ha explicat a COPE Catalunya com ha canviat l'afluència de clients.
3: Estaven voltant entre 180 i 190 esmorzars de forquilla aproximadament un diumenge. Pues, últimament estem 87, 80, 90, hi ha un cap de setmana com jo dona cosita que arribem als 90 i pico, però és una mica menys de la meitat, es nota bastant.
0: Temps ja pels esports i el bàsquet és el protagonista, José Luis Gil, molt bon dia.
4: Bon dia, el Barça arrenca amb victòria als play-offs pel títol de Lliga ACB amb un 68-91 a la pista de l'UCAM de Múrcia. Destacats Brizuela amb 18 punts i Miles Kale amb 7 rebots. Segon partit demà dijous a les 7 de la tarda al Palau Blaugrana. Cas de victòria dels de Xavi Pascual, obtindrien la classificació per semifinals. Avui a les 9 de la nit, el Buesa Arena arrenca la sèrie entre el Baskonia i la Sisa Joventut. Dani Miret és el tècnic de la penya.
5: Crec que arribar contra un Baskonia, competir, fer-ho bé i arribar a unes semifinals seria posar una nota molt alta al que és la Lliga CB per nosaltres i tenim moltes ganes de ser recordats per fer unes grans semifinals.
4: En waterpolo, el Mataró s'imposa a domicili al Sant Andreu per 9-10 i s'adjudica el títol de Lliga Femenina d'aquest esport. És el tercer títol per les maresmenques entrenades per Dani Ballart. En futbol, l'Àjax ha confirmat el fitxatge de l'extècnic del Girona, Michel Sánchez.
6: Herrera a COPE.
7: COPE Catalunya i Andorra.
6: Estàs informat. Lores Metal, la mejor alternativa en carpintería de aluminio tanto para particulares como para promotores, arquitectos, diseñadores, comunidades y empresas. En Lores Metal disponemos de todos los complementos necesarios para sus puertas, ventanas, automatismos, persianas, domótica, mallorquinas, toldos, mosquiteras, para hacer de nuestro trabajo la mejor opción a elegir. También reparaciones y mantenimiento.
8: 93-373-3317. 93-373-3317. oloresmetal.com.
9: Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona, especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
10: ¿Problemas con tu cerradura? ¿Necesitas abrir una puerta o caja fuerte? Cerrajería Alonso está para ayudarte. Con más de 40 años de experiencia, realizamos aperturas de puerta, cambio de cerraduras y cerrajería de seguridad. Porque en Cerrajería Alonso, tu seguridad es lo más importante. Llama ahora al 93-265-1155, 93-265-1155. Cerrajería Alonso, tu cerrajero de confianza.
11: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
12: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
11: Si con las humedades te las tienes que ver.
12: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
11: Murprotec.
0: I aquest ha estat el repàs de l'actualitat de Catalunya i Andorra. Continuarà mateix la informació. Escoltes Herrera en COPE i ens seguim explicant tot el que t'interessa amb Carlos Herrera. Que passis un molt bon matí.
13: ¿Buscando coche y no sabes por dónde empezar?
14: En HR Motor tienes miles de coches reacondicionados con financiación rápida en nuestra red de concesionarios. Más de 25 años liderando en calidad y confianza. HR Motor, no es fe, es garantía. Visítanos en nuestros centros o en hrmotor.com.

0: Més de 325 animals han donat positiu a l'entorn de Collserola. També s'han capturat més de 6.000 senglars a la zona afectada. Però les limitacions d'accés al Parc Natural de Collserola continuen tenint un impacte directe en l'activitat econòmica de l'entorn. Alguns establiments de restauració diuen que han registrat una caiguda de la facturació de fins al 30%. Ho explica el Xavier Vila, que és responsable del restaurant Can Coll.
1: Estaven voltant entre 180 i 190 esmorzars de forquilla aproximadament un diumenge. Pues, últimament estem 87, 80, 90, hi ha un cap de setmana com jo dona cosita que arribem als 90 i pico, però és una mica menys de la meitat, es nota bastant.
0: I nou pols entre els metges i el Departament de Salut. El Sindicat Metges de Catalunya ha convocat una nova jornada de vaga el pròxim 17 de juny, coincidint amb la setmana de mobilitzacions que els professionals mèdics han convocat a escala estatal entre els dies 12 i 19. A més, el sindicat ha ampliat als centres d'atenció primària la campanya de pressió Ni un minut més, amb què demana als facultatius que deixin de fer activitat addicional i voluntària. Temps ja pels esports i avui el bàsquet és el gran protagonista. José Luis Gil, molt bon dia.
2: Bon dia, el Barça arrenca amb victòria als play-offs pel títol de Lliga ACB amb un 68-91 a la pista de l'UCAM de Múrcia. Destacats Brizuela amb 18 punts i Miles Kale amb 7 rebots. Segon partit demà dijous a les 7 de la tarda al Palau Blaugrana. Cas de victòria dels de Xavi Pascual, obtindrien la classificació per semifinals. Avui a les 9 de la nit al Buesa Arena arrenca la sèrie entre el Baskonia i la Sisa Joventut. Dani Miret és el tècnic de la penya.
3: Crec que arribar contra un Baskonia, competir, fer-ho bé i arribar a unes semifinals seria posar una nota molt alta al que és la Lliga ACB per nosaltres i tenim moltes ganes de ser recordats per fer unes grans semifinals.
2: En waterpolo, el Mataró s'imposa a domicili al Sant Andreu per 9-10 i s'adjudica el títol de Lliga Femenina d'aquest esport. És el tercer títol per les maresmenques entrenades per Dani Ballart. En futbol, l'Àjax ha confirmat el fitxatge de l'extècnic del Girona, Michel Sánchez.
4: Herrera a COPE.
5: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
0: Els regatistes de l'equip Vitas Urbania ja estan a punt per afrontar els pròxims reptes esportius. Abans, però, han participat en l'edició número 53 del trofeu de vela Comte de Godó i, evidentment, han passat diverses revisions mèdiques a l'Hospital Vitas Barcelona per garantir que es troben en les millors condicions físiques. Una iniciativa que s'emmarca en l'acord de col·laboració entre Vitas i l'equip de vela amb l'objectiu de promoure la salut i el rendiment esportiu.
6: El càncer de...
7: COPE Lleida.
4: 97.4 FM.
8: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
9: ¿Estás preparado? Cuenta atrás para el fútbol más grande del planeta. El Mundial 2026.
10: ¡Esto rugen, tú qué haces!
9: Vive en COPE el mayor despliegue de la radio con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
11: ¡Empieza España!
9: Más de 30 enviados especiales. 400 horas en directo desde Estados Unidos, Canadá y México. Cada tarde a las 3, programa especial con la última hora.
11: Hacemos el resumen.
9: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego.
10: España está cada vez mejor.
9: Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
12: Don Luis de la Fuente.
13: Bueno, encantado de estar aquí con vosotros.
9: Desde el 11 de junio, el Mundial se escucha en COPE. Y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. Los números uno del deporte.
14: La actualidad a mediodía, explicada con claridad.
15: Mira, en un minuto te voy a contar todos los detalles de lo que está pasando sobre el mayor escándalo de corrupción masiva que se ha visto en décadas, desde luego en Europa, ¿eh?
16: Escucha a Pilar García de la Granja en Mediodía COPE.
14: De lunes a viernes desde la una. Escuchas COPE.
16: Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
0: Més informació ara mateix en aquesta sintonia. Escoltes Herrera en COPE i et seguim explicant tot el que t'interessa amb Carlos Herrera. Que passis un molt bon matí.

0: insultat mai un altre conductor, s'ha enfadat en un embús o ha gesticulat darrere al volant. Segurament més gent de la que voldria admetre-ho. De fet, un estudi de la Fundació Línia Directa revela que 3 de cada 4 conductors reconeixen que es comporten de manera diferent quan condueixen i que insulten habitualment altres usuaris de la via. Però per què ens transformem quan ens posem als volants? Al volant, els experts apunten a diversos factors. D'una banda, l'estrès i les presses del dia a dia. De l'altra, la sensació d'anonimat que proporciona el vehicle. I això s'hi sumen els embussos, les infraccions a altres conductors i una percepció molt habitual, la de pensar que nosaltres conduïm bé i que són els altres els que ho fan malament. Doncs bé, d'aquesta qüestió de per què ens transformem quan estem al volant, parlarem avui al llarg de la nostra programació a COPE, Catalunya i Andorra. Serà un dels apunts de l'actualitat d'aquest dimecres, de temps, això sí, més tranquil que quan conduïm, de cel serè en general, tot i que poden caure algunes gotes a punts del quadrant nord-est i una temperatura que serà una mica més baixa. La majoria de valors es mouran avui entre els 24 i els 28 graus. Tenim ara a Barcelona 20 graus, a Tarragona 19, 16 a Lleida i a Girona i 9 a Andorra a la Vella. També coneguem l'estat del trànsit de la mà del Ferran Aràndiga. Molt bon dia, Ferran.
1: Bon dia, continuem la jornada avui dimecres amb 4 incidències actives arreu de la xarxa viària. Parlem d'un accident a la C58 a Ripollet que amb els vehicles al voral deixa 4 quilòmetres de retencions en direcció Sabadell. Per altra banda, tenim un altre accident de tot just fa uns instants a la B20 a la ronda de dalt que en sentit nord doncs obliga a tallar 2 carrils de circulació i provoca 3 quilòmetres de retencions. També parlem de 2 avaries actives, una precisament també a la ronda de dalt que en sentit sud a l'altura de la Vall d'Hebron talla un carril i provoca cues ja des de tot el nus de la Trinitat. L'altra avaria ha estat a la C25 a Santa Coloma de Farners, que des d'ahir al vespre talla un carril en sentit nord. D'altra banda, tenim retencions amb molta intensitat habituals al Vallès, a la AP7 amb congestió des de Mollet fins a Barberà en sentit sud i de Sant Cugat a Cerdanyola en sentit nord. A la C58 també hi ha cues des de Sabadell en direcció Barcelona. Des del Llobregat, entrada complicada encara per la A2 i la B23 des de Pallejà i Molins. També retencions en sentit nord des del Prat i Viladecans. Això és tot des del RAC de moment. Bon dia.
0: I pel que fa als transports públics, recordar als usuaris de Rodalies que per robatori de coure a les estacions de Mollet, Sant Fos i Granollers Centre, els trens de les línies R2 i R2 Nord circulen amb demores de 30 minuts i que la R8 està interrompuda, però hi ha servei alternatiu per carretera entre les estacions de Mollet, Sant Fos i Martorell.
2: El Consorci de la Zona Franca us ofereix la bona notícia econòmica.
0: Barcelona es converteix des d'avui fins dijous en la capital internacional de la logística amb la celebració d'una nova edició del SIL, el Saló Internacional de la Logística, que reuneix al recinte de Montjuïc de Fira de Barcelona més de 600 empreses i prop de 80 start-ups d'arreu del món. Sota el lema Solucions intel·ligents que mouen el món, la fira posa el focus en els grans reptes que afronta el sector en un context global marcat per la incertesa geopolítica i els canvis en les cadenes de subministrament.
2: El Consorci de la Zona Franca us ha ofert la bona notícia econòmica.
3: Herrera a COPE.
4: COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
5: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu o en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
6: ¿Es usted socio de una empresa y tiene problemas con sus socios o administradores? Consúltenos. En Cabedo Abogados y Economistas encontrará a su disposición un equipo de juristas, economistas y auditores que le asesorarán sobre sus derechos y obligaciones y le ofrecerán una gestión contable y laboral. Cabedo, Abogados y Economistas, en Vía Augusta 94, esquina Madrazo y en cabedo.com, también en Madrid y Valencia.
7: Viatjar a les Balears a l'estiu mola, però viatjar-hi amb Transmet mola més perquè et donem descomptes com xurros. Aconsegueix un 30% i un 5% extra si ets membre del Club My Transmet.
8: Escuchas COPE, disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, FM y en tu móvil.
9: Hoy en día puede ser pro verano, pro invierno, pro campo, pro ciudad, pro lo que quieras.
10: Y puede ser todo eso siendo profesional.
9: Y venir a los Pro Days de Citroën, hacerte con tu Berlingo con hasta 11.800 euros de descuento y disfrutar de ventajas exclusivas en turismos y comerciales solo este mes y solo para profesionales.
11: Citroën.
9: Consulta citroen.es.
11: Es hora de contar verdades en la radio.
12: Y tú puedes contarlas con nosotros.
11: Con Carlos Herrera, Jorge Bustos o Juanma Castaño.
12: Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
11: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
12: Máster universitario en Radio COPE.
11: Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
13: 99, 2 gafas de marca por solo 99 euros. 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
14: Comienza la cuenta atrás.
15: Ya falta muy poco para la llegada del Papa León a España.
14: Nos visitará del 6 al 12 de junio.
15: Es un momento muy especial que nos llena de alegría y esperanza.
14: Vamos a recibirle con ilusión y con oración.
15: Vivamos muy unidos al Papa durante este viaje apostólico.
14: Infórmate en la web conelpapa.es.
15: Alzar la mirada.

0: 9 euros, 99, solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
1: Las ofertas solo 3 días en frescos duran eso, solo 3 días. Por eso son tan buenas. Y salen todos los martes y viernes. Y hay que estar atento para llevarse, por ejemplo, y solo hasta el jueves, rap entero de lonjas españolas, piezas de 1 a 2 kilos, 9,99 euros el kilo. En tienda, web y app.
2: Supercore, Hipercore y Supermercado El Corte Inglés. ¿Qué necesitas hoy?
1: Precios válidos en Península y Baleares.
3: Cope Lleida.
4: 97.4 FM.
5: Toldos Toldisol, tendals de disseny a preus econòmics, confort i estil per a casa seva o el seu negoci. Toldos Toldisol, l'ombra perfecta tot l'any. 40 anys d'experiència al seu servei. Truqui'ns al 973 26 71 75. 26 71 75.
6: Sí o no? ¿Vives en la provincia de Lleida y tienes los 15 puntos del carnet? Si la respuesta es sí, vente a la Mutua y te haremos el descuento de tu vida. Llama al 91 555 5555. Consulta condiciones en mutua.es.
7: A Mecanocamp, tota mena de màquines i eines per al teu jardí o terrassa. Hidronetejadores i màquines de bateria Steel. Mecanocamp, primeres marques com Steel, Honda i Toro, en màquines i complements per al teu jardí. A Mecanocamp, t'aconsellem el més adient per al teu jardí. A més, t'oferim servei de taller al Parc Comercial La Creu del Batlle, carretera Saragossa, o al 973 26 28 44.
8: Hola, Rafa. Ja tens la declaració de la renda llesta. La revisem?
9: A La Teva Renda, mirem per tu. Troba la teva gestoria a gestors.cat. Gestors administratius col·legiats.
10: Ha estat víctima d'una estafa bancària i li han desaparegut diners del seu compte inesperadament? A Cudos Consultors som especialistes en dret bancari i estafes per internet, amb una àmplia experiència d'assumptes on els clients han recuperat els seus diners. Disposem d'un equip d'advocats que estudiaran el seu cas i l'ajudaran a reclamar la quantitat que hagi perdut. Cudos Consultors, a Balaguer, Viella i Lleida. Passeig de Ronda 57, telèfons 973 28 28 18 i 973 27 27 99.
11: Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
12: La inteligencia artificial está disparando las posibilidades de copiar de los alumnos que usan desde gafas inteligentes a móviles y hasta pinganillos minúsculos. Detección de radiofrecuencia para evitar el fraude en los exámenes.
13: Que detecta radiación electromagnética.
12: ¿Qué le dirías a alguien que gana 1.500 euros al mes y que quiere comprarse una vivienda?
14: Bueno, evidentemente lo más fácil sería decir ahorra, ¿no? Pero claro, ganando 1.500 euros o estás en casa de tus padres y no sales.
15: Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
16: De lunes a viernes de 3 a 7.
17: Monfiscal posa a la seva disposició tot un grup de professionals, economistes, assessors fiscals, laborals, advocats, auditors i corredors d'assegurances. Monfiscal, assessorament de tota mena de temes fiscals, laborals i econòmics. Confiï la seva declaració de renda a Monfiscal Lleida, carrer Acadèmia 14, primera planta, Monfiscal Almacelles, carrer Major 76.
18: Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
19: En los próximos minutos vamos a intentar explicar con detalle quién es cada uno de los protagonistas, qué empresas están involucradas en este asunto. Zapatero, por primera vez en la historia de nuestro país, imputado quien fuera presidente del gobierno.
20: Desde las 7 de la tarde, todo pasa en la linterna de COPE.
21: Has de fer reformes i no saps per on començar? A Renova Espai t'assessorem en reformes integrals, parquets, cuines i banys, finestres de PVC, pintura, pladur, llum, aigua i instal·lacions. Renova Espai, 45 anys d'experiència en el món de la reforma i la construcció. Vine a la nostra nova botiga a Lleida, al carrer Bisbe Ruano 24. Truca'ns al 682 87 84 60.
22: Escolta La Teva COPE més propera. Tota l'actualitat, la informació local i els millors programes de proximitat, ara també al teu mòbil.
23: Sabíeu que gairebé el 60% dels edificis catalans van ser construïts abans de l'any 1980?
22: Descarrega l'app de COPE i selecciona la teva emissora COPE Catalunya més propera per estar sempre al dia. Notícies, entreteniment i les veus que t'acompanyen cada dia.
23: Per què hem de portar de Xina, d'Ucraïna, productes que es venen com mel que no ho són? I a més, si s'arriba a l'acord del lliure comerç amb Mercosur,
22: tot això i més a COPE Catalunya i Andorra.

0: dependencias del Partido Socialista para celebrar reuniones y soportaron desde el PSOE, desde Ferraz, el coste de la logística, esto es, viajes, alquiler de vehículos de algunos de sus miembros. Bueno, la verdad es que la historia se pone calentita. Pero mira, yo te quiero contar algo que hoy a mí me ha llamado muchísimo la atención. Tiene que ver con una historia personal que no es única, pero que es un escandalazo. Ya sabemos que hay muchos escándalos, pero escucha este. Juan Carlos trabaja en el Servicio Público de Empleo Estatal en Mérida, en el SEPE. Como sabes, el SEPE, como cualquier administración pública, está colapsada. Y al colapso se le une la imposición de la cita previa, una decisión que se adoptó durante la pandemia por motivos sanitarios, pero que 6 años después, pues aquí seguimos con la cita previa. Pero claro, no todo el mundo puede conseguirla. En Mérida están colapsados.
1: Yo llevo los 15 años en Mérida. El colapso, como ahora lo hay desde hace 2 años, no lo he conocido nunca. Ten en cuenta que en la oficina estábamos antes 8 trabajadores y de golpe, en cuestión de 2 o 3 meses, somos justo la mitad. Y la demanda de personas que necesitan de nuestros servicios es superior.
0: Bueno, pues con el panorama que acabas de escuchar a Juan Carlos, nuestro héroe del día, se le ocurrió ayudar. Fíjate, recibía personas que no habían podido conseguir la cita previa en su tiempo libre.
1: Cuando la oficina está vacía y ante el aluvión de gente que no consigue cita, pues como buenamente podía, intentaba asesorar a los ciudadanos y en algunos casos incluso tramitarles lo que necesitaban. Y para muchas personas su único sustento a final de mes es el subsidio.
0: ¿Y cómo ha terminado la película? Pues Juan Carlos ha sido expedientado, como lo estás escuchando, por ayudar a personas que pagan sus impuestos, contribuyentes que no tienen forma humana de conseguir cita previa.
1: Me amenazan con una sanción de una falta grave por desobediencia a los superiores y no cumplir unas supuestas órdenes de que no se atienda a nadie sin cita previa. Yo estoy a favor de la cita previa, pero a favor de la cita previa como un medio, pero no que sea un fin. No es un fin que tengas cita para que te dé un servicio que se merece el ciudadano, que para eso paga sus impuestos, por cierto, de los que sale mi nómina.
0: Al oro, en este país hemos llegado a la situación kafkiana que una medida que se impone por razones de pandemia sanitaria se mantiene por intereses de los sindicatos. Sindicatos que viven del Estado, ¿eh? Y que además termina volviéndose contra los propios ciudadanos que financian la fiesta. No solo en contra del funcionario que, con todo el sentido común, dice que está muy bien la cita previa como un medio para ordenar, pero no como un fin para excluir a la gente, ¿eh? Porque esto va en contra de todos. ¿Cómo te quedas? Pues así está el país. Y en los deportes, ¿cómo están las cosas? José Luis Corrochano, buenas tardes.
2: Pilar, buenas tardes. A pocos días de la votación en el Real Madrid este domingo en Valdebebas, los candidatos a la presidencia aceleran y anuncian fichajes para las próximas horas. Enrique Riquelme ha repetido que hoy es el día para anunciar una estrella internacional y Florentino Pérez anuncia para mañana un gran fichaje. Melchor Ruiz.
3: Sí, es lo que ha anunciado Florentino Pérez en una entrevista concedida en el día de hoy al diario Español, que mañana va a anunciar un gran fichaje de cara a la próxima temporada. Venimos contando en COPE hace días que el entrenador elegido por Florentino Pérez es Mourinho y que estarían hechos a falta de oficialidad Konaté y Dumfries. Así que veremos si ese gran fichaje que anunciará mañana es Mourinho, es Konaté o si por el contrario no es ninguno de los dos y es una estrella que tiene guardada Florentino.
2: Mañana España juega en Riazor contra Irak. Acaba de confirmar Luis de la Fuente que no van a jugar Lamine Yamal, Nico Williams o Víctor Muñoz, ni tampoco viajan los 4 jugadores que disputaron la final de la Liga de Campeones. Y recordamos la noticia de la mañana, el premio Princesa de Asturias de los Deportes es este año para Leo Messi.
0: Gracias Corrochano, esto es Mediodía COPE.
4: Migdia.
5: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
6: Migdia COPE, des de la teva COPE més propera. Benvinguts. Soc el José Miguel Cruz. Ben trobats. Quantes vegades jugueu? Per cert, ja heu vist que el mercat de... Això ho dic per com a dada, perquè ho sapigueu. El mercat dels videojocs de mòbil ho està patant. Ara mateix és el que corta el bacalao en el tema del gran pastís del videojoc i Catalunya. D'aquest pastís en general ens portem un bon tros, eh? Aquí hi ha moltes empreses que es dediquen a crear videojocs per mòbil que estan guanyant molts diners. Molts diners. I això ho explico perquè abans bueno, quan parlo d'abans, ara mateix, dir abans, en qüestions tecnològiques, és parlar de fa, com a molt, 10 anys, els jocs de mòbil eren jugar a pèrdues per una empresa que les creava. Vull dir, no generaven calarons. I ara no, ara ha canviat tota la història de tal manera que estan al capdavant de tot. És el pastís important, el tros del pastís important. Clar, dit això, i és que ja sabeu que no hi ha coses gratis. Gratis, poca cosa ja. I amb qüestions digitals, jo diria que absolutament res hi ha free. Free, això ho pagues amb dades, ho hem parlat moltes vegades, eh? Dades, diners... Però anem a videojocs. I parlem del disseny dels videojocs. El disseny ocult dels videojocs que està empenyant a gastar, i els joves ho saben. Els joves ho saben. I ho normalitzen. Parlo dels joves perquè, teòricament, hi ha molts que encara no tenen aquestes eines per diferenciar moltes vegades, no? Bàsicament, les dades indiquen que 9 de cada 10 joves juguen habitualment, i la majoria amb una despesa mensual baixa i fragmentada. Però fan despesa. Fan despesa. Que aquest és el què. Els jocs ho saben i us posen en marxa. De fet, mireu, per exemple, hi ha videojocs, habitualment, quan van néixer els videojocs, van néixer com un producte de pagament únic. Tu pagaves, compraves un joc i estaves jugant totes les hores que volguessis sense cap mena de problema, sigui a l'ordinador, sigui a la consola, perquè això ja ho tenies pagat. Vull dir, el preu era el que costava el joc. Ara, actualment, estan instal·lats aquests jocs pràcticament a totes les butxaques a través del mòbil. Aquesta indústria ha crescut d'una manera, no sé si dir fosca, direm poc clara, perquè ha incorporat al seu disseny, i aquí és on està el què, una sèrie de mecanismes que incentiven a la despesa, que si et fixes els veus, però queden subtilment col·locats. Clar, això poden contribuir a normalitzar pràctiques pròpies del joc d'atzar, per exemple. Això és un estudi que ha liderat a la Universitat Oberta de Catalunya i que ha publicat a la revista Entertainment Computing, en el que es fa evident aquesta relació, no?, entre aquests mecanismes ocults i aquestes conductes associades al joc d'atzar problemàtic entre els joves. En parlem d'això i en parlem de com es dissenyen aquests jocs i de quina manera amb el senyor Daniel Aranda, que és investigador del grup Game i professor de la UOC. Daniel, buenos días, bienvenido.
7: Hola, bon dia.
6: Gràcies. No tot ha de ser tan simple com el que he explicat, no? Que et surt allà la pantalleta, gasta 0,99 euros en comprar monedes i no sé què. La cosa és bastant més retorçada, no?
7: Bueno, no sé si retorçada. En tot cas, és molt diversa, no? Ah. No només es gasta monedes, sinó es diuen patrons foscos. Bàsicament el que busquen...
6: Sí.
7: Poden ser o que gastis més monedes, però també que passis més temps jugant. Quan més temps, doncs més implicació econòmica o d'engagement té el joc, i per tant més publicitat, per exemple, et poden vendre, no?
6: Clar, vull dir, l'objectiu del joc és que estiguis al màxim de temps enganxat.
7: Bé, és un dels objectius. Un dels objectius és que estiguis molt de temps enganxat, jugant, bàsicament per recollir més dades sobre tu, sobre què... quina competència tens sobre el joc. Si en tens poca, doncs et donen una pista o et venen més monedes per poder saltar-te un pas i pujar de nivell. Hi ha tota una sèrie d'estratègies que tenen a veure amb la retenció, i la retenció del jugador i de la jugadora té a veure amb això, temps, però també diners, evidentment.
6: Daniel, això és especialment sensible en els joves, és a dir, entre 15 i 24 anys, que és, penso, on s'ha centrat aquest estudi?
7: El tema de l'estudi, sí, s'ha centrat entre joves de 16 a 25 anys, i un dels resultats que té aquest estudi és bàsicament que reconeixen aquest tipus de dinàmiques o de mecàniques de retenció i de despesa, però per l'altra banda naturalitzen aquest tipus de joc. el naturalitzen o segueixen jugant. Per què? Bàsicament perquè deixar de jugar no significa que tanques l'ordinador, el telèfon mòbil o la tauleta, sinó que deixes de tenir una relació amb un grup d'amics, deixes de tenir aquesta sensació de superació d'un nivell, deixes de tenir una sèrie d'històries i de dinàmiques que no només és deixar de jugar, sinó té a veure també amb la sociabilitat, amb la teva identitat, amb els teus gustos.
6: Però això ho saben els joves, no? És a dir, que no estan, no són inconscients del que està passant. Ho saben.
7: Ho saben, els joves ho saben i ho naturalitzen de la mateixa manera que nosaltres naturalitzem, doncs, no sé, que un cotxe pugui arribar a 200 km per hora, no? I el comprem, però sabem realment que només podem anar fins a 120, no?
6: Si ve l'autopista i en funció de què?
7: Sí, clar, clar. Per tant, sí, són dinàmiques que s'estableixen, que s'assumeixen no només els joves, sinó la indústria ha naturalitzat aquest tipus d'extracció de dades, de retenció dels jugadors i jugadores, quan abans els jocs, tradicionalment, eren jocs tancats. Tu compraves un joc, te'l jugaves i ja estava, no? I ara existeixen el que es diuen jocs com a serveis, que són jocs que no s'acaben mai, bàsicament perquè sempre hi ha una actualització, una millora, una novetat, i mai s'acaba de tancar el joc, bàsicament perquè busquen aquest tipus de retenció, no?
6: Clar, estem parlant de que pràcticament tots els joves juguen a un videojoc o un altre, absolutament tots. No sé on està el percentatge, podríem posar-ho, penso, en un 90%, i igual ens quedem tranquil·lament en aquest percentatge sense cap mena de problema, i crec que no estaríem exagerant, em corregeixes si m'equivoco, però és que, a més, això representa un negoci absolutament brutal de present i de futur.
7: Sí, és un negoci, la indústria del videojoc és un negoci, sempre ho ha estat. L'únic que ha canviat són les dinàmiques i les palanques que articulen aquest negoci. Abans, com et deia, els jocs estaven tancats, no? Tu compres el joc físicament i te n'anaves a casa amb el teu joc i s'acabava, el Super Mario, el Tetris, el que volguessis, no? Actualment, aquesta indústria del videojoc té altres dinàmiques, però són dinàmiques de retenció, són dinàmiques de, per exemple, el que es diu gamblificació, que és bàsicament adaptar tècniques del joc d'atzar al joc tradicional del videojoc. Ostres. Això és una altra mecànica de les que hi ha, que es diuen també que formen part dels patrons foscos, no? Però això, si et fixes, passa en totes les indústries, culturals o no. No sé, el comerç electrònic, si te'n vas a determinat tipus de plataformes de comerç electrònic, sí. Entres, et surten cofres de descompte, si cliques aquí no sé què, tens una tarja de no sé què, si la gastes abans de no sé quin temps. Doncs és una dinàmica que s'ha desplegat al voltant de gairebé totes les indústries culturals o tota la indústria digital.
6: És una qüestió que la tenim aquí davant, que la tenim davant dels nostres ulls i que així funciona. Quina seria, quan parlem de tots aquests mecanismes foscos, de tota aquesta manera d'intentar mantenir enganxat a la gent, sobretot els joves, quins efectes més negatius podem trobar? Suposo que un enganxament malaltís seria això, no?
7: Es poden establir problemàtiques, però al voltant de qualsevol tipus d'activitat es poden establir problemàtiques. Per tant, el fet no és aixecar la mà i dir vigileu que això és el monstre. No, és un dels monstres que tenim, no? Però n'hi ha d'altres. I a través d'aquest estudi també hem vist que l'efecte passarel·la d'estar molt enganxat a determinat tipus de jocs que tenen aquest tipus de dinàmiques d'atzar no hi ha un efecte passarel·la cap al joc d'aposta, per exemple, no? I de l'altra banda, com hem comentat, els joves són conscients d'aquest tipus de patrons i d'aquest tipus de dinàmiques. Per tant, no és que no tinguin consciència. El que passa és que privilegien cert tipus d'històries, com poden ser estar en contacte amb un grup d'amics o familiarment, perquè es pot jugar a un joc i es pot jugar de manera dins d'un grup familiar, no? Entre germans, entre tiets, entre cadascú té un personatge de no sé què. Per tant, hi ha tota una sèrie d'històries que les privilegien per sobre de les altres.
6: Doncs, senyor Daniel Aranda, professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC i, a més, investigador del grup Game, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada, molt amable.
7: Moltes gràcies a vosaltres.
6: És un què? Són d'aquestes petites maniobres que es fan per enganxar. Bàsicament és un estudi que... És treure diners, eh? El problema és aquest, és després l'enganxament, perquè gastar diners en jocs, doncs ha canviat molt aquestes estratègies. Jo ja insisteixo, i per acabar, bàsicament, a part de tota aquesta problemàtica, d'aquest riu on pot anar a desembocar tot això, parlem d'una situació que, conforme consumidor de jocs, canvia la cosa. És a dir, tu abans compraves un i ja el tenies per jugar hores, ara no. Ara estan les actualitzacions, estàs cap a gastar més, etcètera, etcètera, etcètera, etcètera. Bé, i a part de la part social que ens parlava, no? El Daniel. Bé, doncs, de seguida parlarem de seguretat. Parlem de seguretat, sobretot davant de la visita del Sant Pare, de Lleó XIV a Barcelona. Ja sabeu que s'espera, i de fet ja hi ha un augment del turisme, de la població, difícil trobar habitacions d'hotel, balcons que es lloguen. I quan hi ha molta gent, de què hi ha atractiu? Los enemigos de lo ajeno. Los amigos de lo ajeno. Ara ho he dit bé. Los amigos de lo ajeno que vindran a fer el seu agost en ple mes de juny. Va, que de seguida en parlem d'això amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Sambe de Mossos d'Esquadra, i en parlarem aquí, a migdia, a COPE, a Catalunya i a Andorra.
8: Madrid. Barcelona. Barcelona. Canarias. España espera la llegada del Papa León XIV.
9: Y en COPE nos volcamos en una cobertura histórica.
10: Cari fratelli e sorelle, la pace sia con voi.
8: Más de 70 horas de programación en directo.
9: Más de 50 enviados especiales desplegados.
8: Más de 3.000 kilómetros acompañando cada paso del Papa.
11: El Papa ha podido rezar por...
9: Con todos los comunicadores de COPE.
8: Carlos Herrera.
9: Jorge Bustos.
8: Alberto Herrera.
9: Pilar García de la Granja.
8: Pilar García Muñiz.
9: Ángel Expósito.
8: Del 6 al 12 de junio, el Papa en España.
9: La misión de León 14.
8: Síguelo en COPE, cope.es y nuestras redes sociales.
12: Verano realidad con MSC Cruceros y Viajes El Corte Inglés. Reserva con la tranquilidad de cambiar gratis de fecha e itinerario y con las bebidas, vuelos directos y bus al puerto incluidos. Consulta condiciones. Reserva tu crucero MSC con la confianza de Viajes El Corte Inglés.
13: Me tienes contento. No me estás dando facilidades de pago. Pues yo me voy a la Mutua. Contento.
14: Vente a la Mutua y además de poder pagar en tres veces sin intereses, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
13: Vente a la Mutua y todos contentos.
14: Condiciones en Mutua.es.
15: La luz que tienes con Repsol, la luz, lo que es la luz, es la misma. Ahora, la tranquilidad es saber que estás con una compañía así. Esa es única. Porque gestionamos todas tus energías con las ventajas y el ahorro que solo Repsol puede darte. Misma luz, otra energía. Infórmate en repsol.es/otraenergia. Repsol, con toda la energía.
16: Migdia.
5: COPE Catalunya i Andorra.
16: Estàs informat.
6: La setmana que ve és la visita del Sant Pare a la ciutat de Barcelona, la visita a Catalunya als diferents llocs i escenaris, com Montserrat, com la Sagrada Família, com la parròquia de Sant Agustí, el Raval, com l'Estadi Olímpic de Montjuïc. Això atraurà molts visitants, de fet ja és difícil trobar plaça d'hotel a Barcelona. A més, ja sabeu que també s'estan llogant per uns preus interessants, balcons per als carrers on passarà el papamòbil per veure el Sant Pare. I quan hi ha molta gent, què passa quan hi ha aquests grans esdeveniments? Doncs que los amigos de lo ajeno venen a veure si poden fer el seu agost a principis de juny. A part d'això, a part de la seguretat ciutadana, doncs la seguretat per la visita del Sant Pare, que les mesures de seguretat seran importants. Però què passa amb aquesta gent? Com ho farem, tot això? En parlem si hi ha algun pla especial, i en parlem amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Sambe de Mossos d'Esquadra. Imma, bon dia, benvinguda.
17: Hola, bon dia, José Miguel.
6: Perdona que t'hagi molestat avui. Això ho hauria parlat ahir, però per qüestions de temps no, és que no em va donar temps de xerrar d'aquestes coses, Imma.
17: Sí, cap problema.
6: Així que t'agraeixo el temps que ens dediques. Quina previsió hi ha de cara a aquest augment de població de visitants a Barcelona i sobretot per intentar controlar a los amigos de lo ajeno?
17: Doncs, evidentment, un dispositiu d'aquestes característiques no s'improvisa, no? Aquí hi ha molta feina darrere, és un dispositiu de molt alta complexitat, on nosaltres tindrem un paper central, no?, amb la direcció d'aquest operatiu, però que aquí participa tothom i participen, evidentment, tots els cossos de seguretat, també Policia Nacional, també Guàrdia Civil, Guàrdia Urbana, vull dir que al final aquí participem tots, no?, d'una manera coral per donar una resposta, doncs, més tècnica, no? I es farà, doncs, en diverses capes, no? Es farà la prevenció abans de la visita, també el control i la protecció durant els actes i també la capacitat que hi hagi de resposta immediata si hi hagués qualsevol incidència, que esperem que no n'hi hagi, no?
6: D'acord. Clar, hi ha previsió de que augmentin aquí els los amigos de lo ajeno?
17: Sí, evidentment, però pensa que estem parlant que serà un dispositiu on tindrem entre tothom, tindrem més de 6.000 agents de Mossos treballant sobre
6: el terreny,
17: no?
6: Sí, sí.
17: I evidentment, doncs, aquí donarem resposta a tot el que calgui, però tothom ha de tenir les mesures d'autoprotecció activades, com no pot ser d'una altra manera, com en qualsevol situació, no?, on hi hagi molta aglomeració de persones, però aquí els riscos són molts i un d'ells és que, evidentment, doncs, aquí vindrà molta gent també a intentar fer negoci, no?, el negoci de sempre dels petits delinqüents, dels multireincidents, que són aquests que al final acaben, doncs, generant més problema, no? També veurem més uniformes al carrer, hi haurà molta uniformitat, hi haurà molts companys que estaran intentant, no?, que tot es desenvolupi normalitat, que la gent estigui segura, però evidentment sempre hi ha, doncs, aquestes molèsties que poden generar tota aquesta gent, no?, que sempre viuen d'això, no?
6: D'acord. Imma, de cara a consells, de cara a autoprotecció, és a dir, intentar que no et pispin, a coses que són molt habilidosos i ho fan ràpid, no? Però quins consells donaries tu a una persona per autoprotegir-se davant d'aquests robatoris?
17: Doncs el primer, el més important, evidentment, portar quantes menys pertinences de valor portem a sobre, millor, perquè ens relaxem en qualsevol moment. I en un moment que estiguem parlant amb una persona pot haver un efecte de distracció de dues persones que estiguin coordinades, ens podem trobar que ja ens han pispat el que portàvem, no? Hi ha sistemes, no? Hi ha persones, doncs, que tenen més tendència, doncs, a que se'ls sostreguin els mòbils perquè són més despistades, etc. Escolta, hi ha aquestes corretges que fan, no?, que d'alguna manera puguis portar el mòbil més a sobre. Sempre has d'intentar, doncs, preveure les situacions, no? Les aglomeracions de persones ja conviden a això. Però sobretot, bueno, en qualsevol cas, estar molt atents, els ulls ben oberts, i si veiem alguna cosa, sobretot, doncs, donar l'alerta, no? No mirar cap a una altra banda, perquè en aquestes situacions es dona la presència massiva, no?, d'aquests multireincidents, que el que fan, doncs, és intentar doncs, amargar-nos el dia a base d'aquests furs, que són delictes que al final són menors, però sí, que van generant, doncs, aquesta percepció d'inseguretat més elevada. Però hem d'estar tranquils. Vull dir, al final hi haurà molta presència policial al carrer per intentar prevenir també aquests delictes. I això també los malos lo saben, no?
6: Sí, los malos, no, és que és així, los malos lo saben. Però és això que... És curiós perquè quan passen aquest tipus de coses, parlo de la visita al Papa quan passen grans esdeveniments, no? Jo què sé, per exemple, una final d'un Mundial, una final de Champions, que acostumen a aglomerar molta gent, també venen de fora. És curiós perquè importem, sí, els delinqüents que venen aquí a fer feina.
17: Sí, sí, això passa amb els grans dispositius, com pot passar amb el mobile, com pot passar...
6: Correcte,
17: a
6: sí,
17: qualsevol altra fira de gran envergadura que et trobis a qualsevol punt d'Europa, no? I a més això és habitual, no? Aquestes persones que són, al final pertanyen a grups delinqüencials organitzats, no?, i jerarquitzats, doncs ho saben i tenen aquesta mobilitat, però evidentment nosaltres també pensa que som vells coneguts de la policia, no?, i evidentment, doncs, això no se'ns escapa, no? És una evidència que no se'ns escapa. Però no hem de regir-nos només amb l'àmbit de la seguretat en aquest sentit, no? Vull dir, aquest dispositiu,
6: sí,
17: pensa que és, com t'ho diria la paraula, no, és molt transversal, no?, i al final acaba afectant no només farà protecció en l'àmbit de la seguretat ciutadana, sí, sinó que protegirà els recorreguts del Papa, controlarà accessos, evitarà aquestes aglomeracions perilloses que es poden donar, perquè no només parlem de la seguretat en l'àmbit dels furs, és que pot ser que hi hagi, no?, aglomeracions que puguin resultar perilloses o que pugui tenir previsió de qualsevol emergència sanitària que es pugui donar en un moment donat o d'ordre públic o de mobilitat, etc. No? Que no només es regeix a la seguretat pròpiament dita del que són els furs. Saps què vull dir-te?
6: Sí, sí, perfectament.
17: Qualsevol cosa, i la prevenció en aquest sentit i la previsió també del dispositiu contempla tots els escenaris possibles que ens puguem trobar. No? Quan hi ha una autoritat d'aquest nivell, no?, que visita Barcelona, com en aquest cas és el Papa, doncs es controlen moltes situacions i molts escenaris per preveure el que pugui passar, no només l'àmbit de la multireincidència o d'això que genera més problemes per la ciutadania, en realitat, però que...
6: Doncs,
17: hi ha moltes més coses.
6: Doncs Imma Viuda, esportiva del Sindicat SAME de Mossos d'Esquadra, escolta, moltíssimes gràcies, una abraçada forta.
17: Gràcies a tu.
6: Cuida't. Bon dia. Ja ho sabem, molta prudència. De fet, aquests dispositius ja han començat en diferents carrers de Barcelona on no se podrà ni circular ni aparcar, i ja a partir d'allà, d'aquest proper cap de setmana, la qüestió aquí a Barcelona ja es començarà a aplicar, que serà, atenció, el dimarts, dia 9, i dimecres, dia 10. Dimarts i dimecres serà el punt. Va, arribem a dos quarts, de seguida actualitzem la informació de serveis aquí a migdia, COPE, a Catalunya i Andorra.
18: Migdia.
5: COPE, Catalunya i Andorra.
18: Estàs informat.
19: COPE Lleida.
18: 97.4 FM.
20: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla, i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
21: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
22: Por la mañana en la ràdio. La última hora y el rigor de Carlos Herrera.
23: ¿Dónde tenemos puesta hoy la mirada? Hay varias miradas puestas en varias cosas. Una de ellas es China, porque allí hay...
18: De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
24: En COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
18: 4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
25: Cientos de miles de personas que comienzan a poner las calles como cada día en la madrugada.
24: Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
26: Hombre, pulpo, buenos días. En Valencia,
25: no sé si buenos días o buenas noches, no sé cómo estás ahora mismo.
18: Poniendo las calles, con Carlos Moreno, el pulpo.
27: Hola.
28: Hola.
29: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.

0: migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: Migdia, COPE, des de la teva COPE més propera. Què tal, com esteu? Són les senyals horàries de 2:15 del migdia. Benvinguts, sóc el José Miguel Cruz. És el moment d'actualitzar la informació de serveis i comencem per la meteo. Durant les properes hores viurem una situació molt curiosa. I és una davallada important de les temperatures i ens posarem per sota, fins i tot puntualment, molt per sota del que tocaria per l'època. Si hem passat de temperatures de ple agost, passarem de temperatures d'abril, bàsicament, del que seria abril, no? Això serà breu, eh? Això serà breu perquè és breu i molt espontani, però molt curiós de veure perquè ja a partir de... Això passarà aquesta nit. Tota aquesta nit ja començaran a baixar les temperatures, un augment de nuvolositat que és el que esperem aquesta tarda, però un augment del sol, augment, un predomini del sol. Encara no ven les pluges i les temperatures baixen. Demà dijous i matinada de divendres és on està el què de tot això. Ja començarem demà dijous pel matí a notar un augment de la nuvositat a tot el territori. I per la tarda es disparen totes les alertes de pluja pràcticament a qualsevol punt de Catalunya. No seran unes pluges continuades, seran unes pluges que, sobretot, a la Catalunya central, des del Garraf fins l'Empordà i el Pirineu Oriental, l'alerta és taronja. Taronja, que pot dir que tindrem pluges que poden ser realment importants i moltes d'aquestes seran en format tempestuós. Això és producte de com s'ha rescalfat l'ambient i l'entrada de bombolla d'aire fresquet que fa que reactivin aquestes pluges i tot caurà, tota aquesta patacada, sobretot a partir de migdia de dijous fins la matinada de divendres. Serà aquí quan les temperatures baixin fins i tot molt per sota o bastant per sota del que tocaria per l'època. Serà puntual, serà això, i després ja hi ha una remuntada de temperatures per tornar un cop més a tenir calor. A tenir calor. És a dir, hi ha una muntanya russa, un ball allà, supercuriós. Va, a veure com tenim la situació a la xarxa viària catalana. Preguntem al Servei Català de Trànsit. Sílvia de l'Amo, bon migdia, benvinguda.
3: Hola, bon migdia. Doncs la situació viària en aquests moments és complexa, sobretot perquè a l'AP7 hi ha hagut una topada múltiple entre un autocar sense passatgers, dos camions de 40 tones i una furgoneta. S'han emportat una persona que ha quedat atrapada a la furgoneta en estat reservat cap al Taulí. I per això ara hi ha només un carril obert, ja que hi ha tots els vehicles allà, i això està provocant 6 quilòmetres i mig de lentitud en sentit fins a arribar a la cua fins a Mollet, ja que l'accident ha estat en sentit Tarragona-Lleida. Derivat d'aquest accident, l'efecte Tafane està provocant també aturades de 5 quilòmetres i mig a Barberà en sentit a Girona, i encara s'està retirant un camió accidentat a Santa Maria dels Monjos amb un altre carril. Aquí no hi ha gaires problemes. Una mica de mobilitat a rondes, especialment a la ronda del litoral en sentit Llobregat, i bueno, hem d'estar molt atents també a aquestes patacades que diu el company del temps. A mi m'ha fet por, diu patacada.
2: No, la neta és taronja. Ja, Pirineu Central i Oriental, és a dir, que s'esperen patacades de...
3: Puc dir una cosa, per endavant. Favor, és patum.
2: No pot
3: ploure.
2: Estava pensant en la Patum, que ja ahir va rebre alguna pedregada a Berga, i atenció, amics de la Patum, perquè dijous per la tarda...
3: Dijous per la tarda la plaça estarà plena, això no, seguro, que jo sóc d'allà.
2: Doncs, amb pluja o sense pluja tindrem Patum, això segur, però que plourà també és pràcticament segur, eh?
3: Patacada, no?
2: Patacada, sí, patacada, Sílvia,
3: Vinga, companys.
2: Sílvia, moltes gràcies, que tinguis una molt bona tarda.
3: Gràcies, igualment.
2: Sí, atenció, perquè ahir ja parlàvem amb l'alcalde precisament de Berga sobre l'inici de la Patum, del que tindrem d'aquestes trenes, i ja estava preocupat l'alcalde ahir. És que sembla que dijous plourà. Sí, senyor alcalde, amics de la Patum, amics de Berga, amics que pujareu a la Patum, aquest patrimoni immaterial de la humanitat com és la nostra festa de la Patum, sembla que demà, almenys això diu la previsió del Meteocat, tindrem patacada de pluja al Berguedà, eh? Actualitat esportiva amb el José Luis Gil. Com estàs, José Luis?
4: Divendres tinc el Sabadell-Castilla. Fico per aigua al cotxe
2: no,
4: o...
2: No.
4: O com ho tenim?
2: No, bé, no.
4: Vale.
2: No hi ha previsió. Divendres tarda, sol. És Noel aquest punt.
4: A les 9 de la nit,
2: És que és curiós perquè és això, aquesta baixada important de temperatures, aquestes pluges que es preveuen demà que poden ser importants, és només de dijous a divendres. La nit des de migdia de dijous fins matí del divendres. Després torna a remuntar tot i tornem a valors d'estiu.
4: Vostè, que és un periodista amb experiència.
2: Sí, molta, no, t'ho pots ja arribar a imaginar.
4: Sap sobradament que hasta el 40 de mayo.
2: Soc l'herrera català.
4: Hasta el, bueno, vostè és l'herrera català, no, o no?
2: No, t'ho diràs.
4: Ah, vale.
2: O sóc la Pilar García de la Granja catalana.
4: No, un moment, o ets l'Herrera o ets la Pilar de García de la Granja.
2: Les dues coses. Home.
4: Ets un híbrido.
2: Sóc... En aquestes èpoques no em pot dir res. Puc dir que sóc ella o híbrido i...
4: No tens ADN. I la Pilar García Muñiz tens ADN?
2: En el seu moment també.
4: En el seu moment
2: perquè
4: també.
2: Perquè també em tocava migdia amb Pilar García Muñiz.
4: Efectivament.
2: Clar, fa una temporada o dues.
4: És vostè una esponja de professionalitat.
2: El que calgui. Som uns companys, jo estic al seu costat.
4: Fenomenal. Bueno, que on era jo amb el tema de...
2: No sé, estem parlant d'esports parlant del meu hibridatge?
4: No, sí, volia fer-me l'autopassada per parlar de l'efecte Tafaner i d'això esteu parlant del tema de si ets un conductor agressiu o no.
2: Això ho parlarem després.
4: Vale.
2: Just ara parlarem del ser conductor agressiu.
4: Doncs apunti'm a la llista dels... Ho haig d'admetre, a la llista dels agressius.
2: Ah, sí?
4: Sí.
2: Però tu et sembles una persona amb seny.
4: Sí.
2: És que habitualment passa, són persones normals, amb seny, vull dir, que quan pugen al cotxe, a la que veuen un que passa de carril sense intermitent, ja comencen a dir-li de tot. Alimenten la mare, no, el pare, no, però... alimenten la família...
4: Mira,
2: alimenten...
4: jo no vaig tant per aquí. Miri, vostè sap allò que diem a vegades? Oh, Pedri, que bien que lee el partido. Oh, De Jong, que bé que interpreta el joc.
2: Sí.
4: Quan tu vas a una autoescola a treure't el carnet, diuen, escolta, has de llegir el trànsit. No és el mateix de dia que de nit, no és el mateix amb més trànsit o sense, no és el mateix amb unes condicions climatològiques que amb unes altres.
2: Correcte.
4: Clar, a mi, el que em fa ràbia de veritat són els conductors que no saben interpretar el trànsit i que compliquen la mobilitat gràcies a la seva torpefa.
2: És a dir, que tu sí saps interpretar el trànsit. Ho dones per
4: millor
2: fet que els altres creuen que mira
4: millor...
2: que aquell cotxe on va el José Luis està interpretant perfectament el trànsit.
4: Millor que molts que me'ls trobo pels carrers.
2: No tinc cap mena de dubte. Va. Escolta'm, va, que Messi ha rep un premi, tu.
4: Escolti, no qualsevol premi.
2: No qualsevol premi, per això ho dic.
4: Princesa d'Astúries dels esports.
2: Correcte.
4: El jurat li ha atorgat a Leo Messi aquest premi. Què vol dir això? Doncs que sobre el paper, ara no tinc encaixades les dates, però pels vols de setembre a l'octubre hauríem de veure Leo Messi de tornada a Espanya al Teatro Campo Amor d'Oviedo per rebre aquest Princesa d'Astúries dels esports, que evidentment és un reconeixement a la trajectòria de Messi, que no s'ha acabat perquè tenim el Mundial en portes i està concentrat amb la selecció de l'Argentina. O sigui que bueno, Messi s'afegeix a aquesta llista de personalitats de l'esport que han guanyat el Príncep d'Astúries, o en aquest cas el Princesa d'Astúries dels esports. Estem mirant de parlar amb un dels membres del jurat que li ha atorgat a Messi aquest guardó. Mentretant, continuem amb el mercat una miqueta congelat a primera, Deco i Bojan tenen bolo al cap de setmana, no es proveu amb moviments a Can Barça, mentre que a Girona el que diuen és que s'apropa cada vegada més a la banqueta de Montilivi Carles Martínez Novell, aquest entrenador que ha fet carrera al Toulouse de França, que està al radar del Rayo, que està al radar d'Osasuna, però que sembla ser que estaria captivat pel fet que el Girona li ofereix un projecte a més llarg termini. I per tant, amb més temporades per endavant per consolidar-se a Girona i fer-lo tornar a primera divisió. A l'Espanyol, la notícia de fa uns minuts, Sara Monforte, l'entrenadora del femení, que renova per les blanquiblaves dues temporades. Com estem en portes del Mundial, avui toca analitzar la selecció de Brasil. Ho farem amb el savi Joan Piera. I en futbol, li he parlat divendres aquest Sabadell-Castilla,
2: sí.
4: Doncs visitarem el vestidor Arlequinat. Ja sap vostè que el Sabadell ha de remuntar el 2-0 en contra del partit d'anada, que el 2-0 li valdria en cas de ser el marcador al final de la pròrroga per passar a la següent eliminatòria. Atendrà la trucada d'Esports Cope un dels defenses del quadre arlequinat, Genar Fornés. I en bàsquet, què li haig de dir del bàsquet, senyor Cruz?
2: Que és com el temps.
4: Madrid-Tenerife, serà el Madrid. Ui, el Barça a la pista d'Ucamp. Pam! Va a Tenerife i guanya la pista del Madrid. va al Barça, pam, i es passeja a la pista del Camp de Múrcia.
2: Però és xulo el bàsquet, perquè és una qüestió bastant imprevisible. És un esport bastant imprevisible.
4: Miri, jo allò del Barça ho tenia al guió. Que el Madrid perdés davant del Tenerife ja no ho tenia tant al guió. I a més, recordo, són eliminatòries a 3 partits. Per tant, si el Barça dijous li guanya al Camp de Múrcia una altra vegada...
2: Passa a semis.
4: Passa a semifinals. Mm. I si el Madrid no guanya a pista del Tenerife, per forçar el tercer partit, estarà fora de la Lliga. O sigui, allò que vèiem eliminatòria Madrid-Ucamp o, com a molt, eliminatòria clàssic Madrid-Barça, compte que no tinguem un Barça-Tenerife a les semifinals de Lliga ACB. Avui, per cert, arrenca al Bues Arena l'eliminatòria entre el Baskonia i la Sisa Joventut. I en plana poliesportiva, honors pel Mataró de waterpolo femení, campió de Lliga, amb el factor piscina en contra, van derrotar 9-10 al Sant Andreu. Les de Dani Ballar s'adjudiquen a la tercera Lliga del seu de palmarès, mentre que avui tenim tornada a l'Eurocup femenina entre el Barceloneta i el Catalunya.
2: José Luis, moltes gràcies.
4: A vostè, senyor.
2: Que tinguis una bona tarda.
4: Espero la resta de programa amb ansietat.
2: Ja ara mateix començarem. Quan passin 5 minuts de les 3 de la tarda, actualitzarem aquests titulats i d'altres a Esports Cope amb el Joan Batllori. De seguida parlem de conductors. I atenció a aquest titular. És un titular que d'un informe que ha fet la Fundació Línia Directa, que diu que 3, el titular destacat, 3 de cada 4 conductors es transformen al volant e insulten habitualment a altres conductors. De seguida en parlem d'aquest informe que ha presentat la Fundació Línia Directa, en parlarem aquí a migdia COPE, a Catalunya i Andorra.
5: Escuchas Mediodía COPE.
0: Y recuerda, si entras en cope.es o te descargas la app de COPE, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García de la Granja.
6: Securitas Direct es ahora Verisure, como ya nos conocen en el resto del mundo. Cambia el nombre, pero no lo que somos. Porque seguimos siendo los primeros en innovación, desarrollando tecnología propia y exclusiva para detectar el peligro y evitarlo. Lo que nos permite ir siempre un paso por delante para que tú puedas estar tranquilo. Hoy unificamos nuestra marca a nivel global, tras convertirnos en el líder mundial en alarmas. Securitas Direct es ahora Verisure, tu compañía de siempre más fuerte que nunca.
7: En UMAS llevamos más de 40 años ofreciendo soluciones aseguradoras para instituciones religiosas, educativas, sociales y asistenciales. Nuestro compromiso es estar siempre cerca, ofreciéndote el mejor servicio y asesoramiento. Nuestra marcada vocación de servicio convierte tu tranquilidad en nuestra misión. UMAS, suma tranquilidad.
8: En Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un kit de limpieza Casals para que tu coche esté siempre impecable.
9: Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 27 de junio. Consulta condiciones en carglass.es.
10: Carglass cambia, Carglass repara.
11: Si algo hemos aprendido de la vida, es que la vida nunca deja de enseñarnos. Cada paso nos acerca más a quien queremos ser. Impulsa tu camino con Universidad Europea, la red universitaria número uno de España que mira contigo hacia el futuro. Universidad Europea, ve más allá.
12: Elige cambio, elige autonomía, elige rendimiento. Siempre hay una elección. Puedes elegir el pasado o puedes elegir Polestar. Polestar 4 desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
0: Migdia.
1: COPE Catalunya i Andorra.
0: Estàs informat.
2: L'informe que ha presentat la Fundació Línia Directa es diu Conductor Sostenible, una nueva forma de estar al volante. Bé, darrere d'aquest meravellós titular trobem coses i perles realment importants de la qual podem treure bastant unes quantes conclusions. La primera és que 3 de cada 4 conductors es transformen al volant i insulten habitualment altres automobilistes. Vaja, que coses. Després, són automobilistes que reconeixen comportaments amb els que no s'identifiquen fora de la carretera. És a dir, gestos, senyalen i insulten altres usuaris de la via. A més, 3,7 milions de conductors reconeix haver ratat a altres automobilistes a sortir del cotxe. La imatge és clara. Sal del cotxe. Esto dímelo fuera del cotxe. I això, saps, la posició, ella, la posició del pájaro amenazador, que es veu a la... Sal de, estirant les ales, que serien les braços, sal del cotxe que te meto. Seria una qüestió així, més o menys, no? La qüestió encara és més preocupant quan dius que el 33% dels conductors reconeix no respectar habitualment els límits de velocitat ni la distància de seguretat, i el 14% confessa que beu alcohol abans de conduir. Bé, ja... Bé, és el tema. Doncs entrem més en detall amb aquest informe i en parlem amb el senyor Ricardo Carrasco. El senyor Ricardo Carrasco és expert en seguretat vial de la Fundació Línia Directa. Ricardo, buenos días, bienvenido.
13: Buenos días.
2: Oye, ¿cómo nos transformamos al volante? Tres de cada cuatro es el 75% de los conductores.
13: La verdad que sí. La verdad es que, bueno, nuestros oyentes sabrán de lo que hablamos, ¿no? Nosotros hemos hecho un estudio, un análisis con la Universidad de Valencia, y nos hemos encontrado, pues, que efectivamente, que tres de cada cuatro conductores, el equivalente a 21 millones, reconocen que se transforman al volante cuando, bueno, cuando se empiezan a insultar, es decir, dejan de ser esas personas amables que solemos ser siempre, ¿no? O casi siempre en la calle, nuestra relación normal, pues bueno, somos personas que dejamos, perdemos el paso, sonreímos, pero nos subimos en el coche y yo no sé si es por la sensación de anonimato, por la tensión del día a día, pero es verdad que sí que nos transformamos, ¿no?
2: A veces yo esto lo comparo un poco con ser supporter de un equipo de fútbol, supporter extremo, ¿sabes? Que sí. Entras al campo y se transforma de una manera y se convierte en un psicópata enloquecido, animando al equipo, incluso insultando a jugadores.
13: Así es. Además es que lo solemos acompañar de más cosas, ¿no? Por ejemplo, el 29% de los encuestados afirmaban que, bueno, que ellos utilizan el claxon no como un elemento de seguridad, sino como, bueno, como forma de expresar su malestar con el resto de conductores. El 25% afirma que adelanta bruscamente para intimidar, y el 10%, atención, dice que se ha peleado o que podría llegar a hacerlo en un momento determinado, ¿no? Por una cuestión de tráfico. Esto, que socialmente está muy mal, se quedaría ahí si no fuese además peligroso, ¿no? Porque en este análisis que hemos hecho, hemos visto que la agresividad multiplica por 30 el riesgo de tener un accidente grave.
2: Claro, esta es la parte más complicada, o sea, más dificultosa, más grave de esto, ¿no? O sea, el riesgo que aumenta exponencialmente de poder tener un accidente grave.
13: Así es, porque no solamente es que, bueno, que dificultemos la convivencia, ¿no? Cuando nos ponemos así, sino que además desviamos el foco de atención, no estamos centrados en la carretera. Además, solemos manifestarlo con otras conductas de riesgo, como el exceso de velocidad, etcétera, claro, etcétera. De hecho, el 33% de las personas que suelen manifestar esta agresividad afirman que casi nunca cumplen los límites de velocidad ni la distancia de seguridad, y el 48% afirma que reconocen que usan el móvil al volante, ¿no?
2: Madre mía, bueno, estamos vaya colección, Ricardo. Claro, sí. Esto desde un punto de vista claro, práctico, está claro que el informe lo deja bastante claro, este aumento del riesgo, ¿no? Por este tipo de actitud. Pero ¿por qué nos pasa? No sé si dentro del estudio también hay alguna parte social o psicológica del motivo por qué de esta transformación. ¿Es tal vez una baja intolerancia a posibles errores de los demás cuando no ponen un intermitente o giran bruscamente sin darse cuenta? ¿Por qué ocurre?
13: Bueno, los expertos lo achacan a la sensación de anonimato, ¿no? Sí. El no conocer a los demás. Un poco lo que nos pasa también con las redes sociales, por ejemplo, por poner un ejemplo. Es decir, nosotros tenemos nuestras tendencias ideológicas, nuestras opiniones y tal, y cuando estamos cara a cara con una persona que piensa distinta, nos solemos conducir de manera educada. Solemos dialogar, solemos exponernos, solemos rebatir, pero si nos vamos a cualquiera, a una red social, pues por ejemplo X, vemos que es profundamente agresiva, ¿no? Y eso es porque no conocemos, no lo tenemos delante, no empatizamos, solo nos refugiamos en nosotros mismos y en nuestra sensación o sentimiento de superioridad o de egoísmo, ¿no? Esto, pues bueno, acaba potenciando la agresividad en todas las relaciones, ¿no?
2: Correcto, sí, sí. ¿Qué se puede hacer para, una vez se es consciente de que te ocurre esto al volante, que no sé si puede haber algún ejercicio o algún tipo de mentalización para intentar controlarlo.
13: Bueno, yo creo que la formación principal es, o sea, la solución principal es la formación. Cuando decimos que cuando somos especialmente agresivos tendemos a tener o realizar conductas de riesgo, debemos de ser conscientes de que nos podemos poner en peligro nosotros mismos y a los demás. Por lo tanto, debemos de, cuando cogemos el volante, cuando nos ponemos al volante, tenemos que hacer el ejercicio de, bueno, de intentar socializar, intentar comprender que los demás no son enemigos, ni son rivales, sino son, vamos a decir así, compañeros de viaje. Vamos a tener una mentalidad más tranquila, vamos a respirar, vamos a pensar en otras cosas, ¿no? Pero bueno, esto es fundamental porque ya decimos, es absolutamente bueno, pues muy peligroso en muchas ocasiones este tipo de conductas, ¿no?
2: Ricardo Carrasco, experto en seguridad vial de la Fundación Línea Directa. Oye, muchísimas gracias por la charla y por explicarnos este informe que habéis publicado, muy amables.
13: Gracias a vosotros.
2: Un placer. Imagineu, com està la situació. I és que és, no sé si vosaltres teniu aquesta mateixa sensació de que quan passen aquestes coses et transformes una mica. Jo he d'admetre que a vegades quan veig que algú no posa els intermitents, jo els poso, religiosament, és una qüestió que aquí ningú em pot dir que no, però hi ha molta gent que s'oblida i aquí és quan començo a vegades a treure foc pels queixals. També dic una cosa, que és perquè ningú m'escolta. Si algú m'escoltés, és a dir, si l'altre conductor m'escoltés, evidentment em moderaria, perquè no, el que no vull que acabi això en un banyo de sangre. Vull dir, també utilitzo també una mica com per desfogar-te amb tu mateix, és una qüestió també. Hem anat al carrer a veure si localitzem aquest tipus de conductors o com es comporten a la carretera. Ha estat el nostre company Marc Monclús, que ha anat cap allà. Marc, com estàs? Hola.
14: Bé, hola.
2: Què tal al carrer, bé?
14: Bé, sí, sí, passa que és això, que hi ha molta gent que considera aquest tema una mica tabú, és un tema que no es parla perquè...
2: Com tabú?
14: De
2: què estem parlant? Com tabú, sí?
14: La gent no li agrada parlar d'aquests temes, perquè és el que deia, jo crec que és el que deia el Ricardo, que no està socialment acceptat insultar a la gent.
2: Pues, escolta'm, hem parlat d'una realitat que ara mateix, no sé si això es dona més, crec que en homes que en dones, però és una qüestió habitual. Tu quina sensació? A qui t'has trobat? A qui has preguntat? Explica'ns.
14: Nosaltres hem parlat amb en Joan i amb l'Eduardo. El Joan és una persona jubilada, molt més tranquil·la, estava asseguda en un banc.
2: Ah, molt bé.
14: I en l'Eduardo és un transportista.
2: Vale, per on comencem?
14: Comencem, si vols, pel Joan. La primera pregunta que hem fet és si es considera un conductor agressiu.
15: No, en un principi no m'hi considero agressiu. Condueixo com la gran majoria de gent.
14: I l'Eduardo, el transportista, ha respost això.
16: Depèn del dia. No m'ho enganyar. Depèn del dia i estava de nervios.
2: Ja, imagina't, un transportista, clar, quan agafa un embús, quan agafa...
14: Jo crec que el problema és aquest, la paciència de la gent. Cada vegada hi ha menys paciència, i en ciutats com Barcelona, que hi ha molts cotxes, hi ha moltes motos, hi ha molts camions, molts busos, al final es formen cues.
2: No, i a més, suposo que també si és professional, si et dediques a això, ha de ser, suposo que has d'estar més acostumat als cacaos que si eres un dominguero com jo.
14: Sí.
2: Què més t'han dit, Marc?
14: Hem preguntat també si creuen que hi ha hagut un augment de la conducció agressiva. El Joan ha respost això.
15: Sí, la gent va com més estressada, més nerviosa, com sembla com si tothom tingués més presses, i la gent apura els semàforos al màxim, intenten passar el més ràpid possible. Sí que s'ha notat.
14: L'Eduardo ha estat una mica més rotund.
16: Sí.
14: Sí. Sí,
2: sí, i punt. I no ha dit res
14: molt rodon.
2: Sí, i ja, sí. Però el Joan m'has dit que estava jubilat, no?
14: Sí.
2: Clar, és una... es nota que ja és un tarannà més relaxat, I el Juan es nota que és professional del volant, que anava a dir una paraulota que està fins on tothom sabem moltes vegades de les situacions. Què més explicaven?
14: Finalment, l'última pregunta que hem fet és a què creuen que es deu aquest augment. En Joan deia això.
15: Pues a l'estrès de la societat. Això es viu més a les ciutats, on hi ha més concentració de gent, i menys en els pobles, on la circulació és més còmoda.
17: En canvi, possiblement té tota la raó, aquest home.
14: Sí, sí, sí, en els pobles. Mira, jo soc d'Igualada.
17: I a les autopistes.
14: Sí, jo soc d'Igualada i Igualada no és una ciutat tan gran com Barcelona, però també es nota que hi ha molt més trànsit i la gent està molt més enfadada.
17: Però per això
14: però no, pobles no deu ser molt més tranquil.
17: Igualada no és precisament un poble petit, no. Precisament, en tot cas. Tu tens permís de conduir?
14: Sí, sí, sí.
17: Ah, primer escoltem la Joan. Sí, quina pregunta era?
14: La pregunta era a què creuen que es deu aquest augment. Anem a sentir l'explicació de l'Eduardo.
18: Estrés, nervios, pues son muchas cosas, situaciones personales, varía mucho, depende de la persona.
17: Ostres. Així que a mi el que tens permís de conduir?
14: Sí,
17: i tu
14: sí,
17: què?
14: Sí.
17: Com ho portes?
14: Jo he de reconèixer que depèn del dia. És que qui no ha apretat en un semàfor que s'està posant vermell? Clar, si tens pressa,
17: el que estàs dient, el profe de conducció sí. Et suspendria amb això, eh? Tu a les pràctiques fas això a l'examen i et suspenen, eh?
14: Sí, sí, sí, però una vegada ja tens el permís, la gent fa una mica el que vol.
17: I és curiós que aquí tens tota la raó del món, perquè quan veus, o quan molts conductors veuen que el semàfor s'està posant en àmbar, en comptes d'anar frenant, que és el que s'hauria de fer, acceleren per passar-ho abans que es posi en vermell.
14: Sí.
17: I és el que no s'ha de fer.
14: Exacte. És el que no s'ha de fer, però és el que fem tots. Això s'ha de dir.
17: Tots. No os metes a todo en el mismo saco, Marc.
14: No, però quan es posa en àmbar, si veus algú que frena, hi ha gent que pita. Hi ha gent que utilitza el claxon en aquestes situacions.
17: El nostre tècnic ho fa, això. No, sí o no? ¿Lo haces o no lo haces esto? Ah, diu que no. Veus, és un conductor exemplar. Tu veig que t'estàs retratant, t'estàs posant a l'aparador d'una manera perillosíssima, eh?
14: No, jo quan tinc pressa, potser sí que em transformo una mica, però quan és una... O sigui, quan estic tranquil, no. Aleshores sí que... Però jo complir totes les normes de conducció les compleixo, intermitents i tot.
17: Hi ha una cosa, i amb això acabaré amb tu, que m'ha cridat l'atenció, i és que dius que es percep, quan has anat al carrer a buscar conductors, que has tingut la sensació de que és un tema tabú.
14: Sí, hi ha molta gent... És que és un tema que a la gent no li agrada parlar de conducció temerària, jo crec. Perquè molta gent...
17: Perquè no és conducció temerària. Bueno, conducció temerària sí, però tu pots estar dins del cotxe i mentar-li la mare a algú que ningú t'escolti, perquè en el fons queda per tu, això, no?
14: Sí, queda per tu, però és lleig parlar sí. I admetre-ho públicament.
17: Això sí, això sí. Això tens tota la raó del món. Doncs, estimat conductor exemplar Marc Monclús, escolta, moltíssimes gràcies.
14: Cap problema.
17: Cuida't.
14: Igualment.
17: Doncs hem fet tot un...

0: su repudio a las personas responsables. Te recuerdo que la gerente del Partido Socialista está imputada desde el miércoles de la semana pasada. La gerente, la señora de los manguitos que hacía, según la UCO, las facturas falsas, ¿verdad? Bueno, nada de esto va a ocurrir. Y no va a ocurrir porque lo que estamos contemplando ante nuestros ojos es cómo se levanta el velo de lo que este equipo del Partido Socialista hizo desde el mismo momento en el que llegó al poder. Colocar a familiares, colocar a amigas, llamémosles amigas, subvencionar a amigos, correligionarios a cambio de comisiones y tratar de ocultarlo todo a través de una organización criminal que, francamente, ríete tú de la kitchen. Hay cosas que algunos lo hacen fenomenal. Y si no, escucha lo que dice el socialista García Page cuando le preguntan por cómo será el PSOE después de Pedro Sánchez.
1: Pues yo creo que será mejor, inevitablemente. Para mí esta época es una época muy oscura del PSOE, muy mala. De entrada, lo que me parece ahora más urgente sería una moción de confianza, porque me parece lo decente, lo que corresponde.
0: Bueno, ¿qué necesita España y los españoles? Pues mira, limpiar alfombras y abrir las ventanas. Y solo hay una forma de hacerlo, que es convocando elecciones generales y pasar página. Porque esto es tan gordo, afecta a tanta gente, de tantas formas, que no va a parar. No va a parar. Ojalá elecciones generales.
2: Pilar García de la Granja.
3: Mediodía COPE.
0: Bueno, además de esto, pasan otras cosas. Ángela Sánchez, buenas tardes.
4: Buenas tardes, Pilar.
0: Al mismo tiempo que estamos conociendo esas conexiones entre el PSOE y la cloaca, Sánchez interviene, como si no fuera con él, ante empresarios catalanes en Barcelona.
4: Y lo hace para anunciar que esta misma semana va a poner en marcha los trámites para que haya presupuestos generales del Estado para, ojo, el año que viene.
5: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027.
0: Te recuerdo que los últimos presupuestos generales del Estado aprobados en este país son del año 2022, para el año 2023, y que llevamos con esta promesa recurrente mes a mes desde entonces. Perdón, Ángela.
4: No, y siguen las promesas, dice Sánchez, que va a seguir avanzando en sus acuerdos pendientes con Puigdemont y con Esquerra.
0: Alegría. Enseguida te contamos el sorprendente discurso que sigue haciendo Sánchez a esta hora, ajeno a la realidad judicial, y enseguida también te vamos a contar las novedades, tanto en el caso Begoña Gómez como en el juicio contra el hermano del presidente, pero además la partida de ajedrez sobre el tablero mundial continúa.
4: Y también sus consecuencias. El aeropuerto internacional de Kuwait ha sido atacado por Irán en las últimas horas. Hoy hay un muerto y se han suspendido vuelos comerciales. Y este ataque, a su vez, es una de las respuestas que el régimen de Irán ha dado al lanzamiento de misiles por parte de Estados Unidos contra una isla iraní en el estrecho de Hormuz. La tensión, por tanto, vuelve a Oriente Medio y se traduce, ya sabes, en nuevas subidas de petróleo. El barril cotiza ya los $100.
0: Bruselas pide que España suba el IVA en bares y restaurantes.
4: También en hoteles, de manera que el IVA pasaría del 10 al 21% si España atendiese esa recomendación. El objetivo, aumentar la recaudación en hasta 7.000 millones de euros.
0: Oye, es que son todo buenas noticias. Los delitos de odio baten récord en España.
4: Vaya por Dios, según los datos de Interior, en 2025 crecieron casi un 24% de media, con más de 2.400 infracciones penales. Es la cifra más alta de toda la serie.
0: Es que llega el deporte. La Mini y Nico Williams no van a estar en Riazor. José Luis Corrochano, buenas tardes.
6: Buenas tardes, Pilar, de momento. Mañana España juega en A Coruña contra Irak. Ha contado Luis de la Fuente que no van a jugar ni Lamine Yamal, ni Nico Williams, ni Víctor Muñoz, y que tampoco van a estar los cuatro futbolistas que jugaron la final de la Liga de Campeones, el campeón Fabián, y los del Arsenal, Raya, Zubimendi y Mikel Merino. Pero España se prepara para el Mundial. Ciudad del Fútbol de Las Rozas, Javi Gómez.
7: Un entrenador feliz ha pasado hace unos minutos por rueda de prensa. Reconoce de la Fuente que un Mundial es lo máximo, que ve a España como favorita, al igual que otras muchas selecciones que hay que tener en cuenta. Cautela con los lesionados, aunque cree que si no hay problema estarán para el debut ante Cabo Verde. Veremos los minutos y hasta entonces, con dos partidos no oficiales de por medio, no quiere oír hablar de jugar a medias.
8: Lo de jugar a medio gas, pues el fútbol es el fútbol y eso es imposible. Es un partido para nosotros muy importante de preparación. Valoraremos también qué jugadores participan más o menos. Que el partido sirva, no queremos que sea un partido, como diríamos en otros tiempos, un bolo de verano. No, esto es un partido de verdad, de preparación, para que lleguemos en las mejores condiciones el día 15. Tiene una grandísima importancia.
6: Recordamos, noticia de la mañana, el premio Princesa de Asturias de los Deportes ha sido para Leo Messi y en baloncesto, cuartos de final de la Liga ACB, comienzan las series de Valencia-Bilbao a las 7 de la tarde y Baskonia-Juventud a las 9 de la noche.
0: Gracias, Corrochano. Esto es Mediodía COPE.
2: Pilar García de la Granja.
3: Mediodía COPE.
2: Estar informado.
0: 2:08 de la tarde, una vez levantado el secreto del sumario del caso Leire Díez, empezamos a conocer detalles sobre el funcionamiento de esa presunta cloaca del Partido Socialista. Lo principal y más llamativo por el momento, pues mira, la evidencia de esas conexiones entre Ferraz y la propia cloaca. De hecho, eran básicamente lo mismo, porque la UCO cree que esa organización, para torpedear o frenar las investigaciones que afectaban al gobierno o a su entorno, estaba dirigida por Santos Cerdán, que era el secretario de organización del Partido Socialista, y Leire Díez, respaldada por la propia estructura de la organización, con el objetivo de proteger los intereses del presidente Sánchez. Patricia Rossetti, buenas tardes.
9: Buenas tardes, Pilar.
0: Bueno, cantidad de documentos, detalles que hay en ese sumario al que ha tenido acceso COPE es enorme, pero ya hay evidencias importantes sobre esa conexión entre Ferraz y cloaca, ¿verdad?
9: Hay más que evidencias de esa conexión, Pilar. La UCO destaca que la cloaca estaba dirigida por Santos Cerdán y por Leire Díez, una unidad de acción con el rol superior de Cerdán, que como secretario de organización del PSOE habría puesto a disposición de la estructura criminal la propia estructura del Partido Socialista Obrero Español, que desde sus inicios soportó el coste de la actividad investigada y permitió que se sirviese de su personal para el desarrollo de funciones administrativas. Leire estaba en un rol ejecutivo al que se sumaron otras personas en función de las necesidades. Un grupo de personas que durante un periodo comprendido al menos entre 2024 y 2025 habría llevado a cabo un conjunto de actuaciones indiciariamente delictivas para proteger directa o indirectamente a miembros del gobierno o a su presidente en función de una serie de causas judiciales. Insiste la UCO, y lo dice varias veces en todos sus escritos, en que Cerdán y Leire se constituirían como los dirigentes, encontrándose en un escalafón inferior el empresario Pérez Dolcet, que habría actuado bajo la dirección de Leire, coordinados y manteniendo una unidad de acción, siguiendo una estrategia. Estrategia dirigida por Cerdán y Leire, y dice la UCO que es evidencia de la forma en que fueron sufragados los costes. Y analizadas las evidencias, se desprende que el abogado Jacobo Teijelo, que está imputado, defensor de Santos Cerdán, pasa a formar parte de la actividad criminal en torno a noviembre de 2024, lo mismo que el abogado Ismael Oliver en la misma fecha. También hace referencia la UCO en la participación de la empleada de la Secretaría de Organización, Celia Rodríguez, que declaró como testigo en el juicio de Ábalos. Ella habría desempeñado funciones de carácter auxiliar, apoyo logístico y administrativo. Y también se refiere a la participación de la gerente, la imputada Ana María Fuentes. Fue la persona encargada de falsear notas de encargo profesional de los despachos de Teijelo y de Oliver, que están investigados. Y también aparece Gaspar Zarrías. De estas evidencias se desprende la participación de Zarrías, quien se habría hecho cargo de los asuntos de carácter jurídico, y su vinculación se adelanta a la propia actividad criminal. Aquí hablábamos 2024-2025, y dice la UCO que existen elementos de que se retrotraen al menos hasta 2022. Y una empresa de Zarrías habría sido utilizada por la organización como empresa interpuesta para canalizar la remuneración de Leire. A través de esta empresa se le habrían pagado los 16.000 euros en cuatro partes. Y hablando de Zarrías, la Guardia Civil encontró en su casa cerca de 20.000 euros que los tenía en fajos, dinero que más tarde fue depositado en la cuenta bancaria de depósitos y consignaciones judiciales.
0: Es Patricia Rossetti, jefa de tribunales de COPE, a seguir trabajando, Patricia.
9: Queda un poco todavía.
0: Bueno,
9: gracias.
0: Eso, lo que queda por conocer, por supuesto, te lo vamos a seguir contando según vayamos analizando toda esa información en la redacción, aquí en Mediodía COPE, en la tarde de COPE, esta tarde-noche en La Linterna con Ángel Expósito. Te recuerdo que estamos hablando de esa trama que investiga el juez Pedraz en la Audiencia Nacional y que se habría dedicado a intentar frenar o entorpecer las distintas investigaciones que siguen afectando al entorno del presidente del gobierno. Al hilo de este asunto, Sandra Asenjo, buenas tardes.
10: Buenas tardes, Pilar.
0: El Partido Popular ha anunciado nuevas citaciones en la Comisión del Senado que investiga la corrupción en el entorno del gobierno.
10: El comando de las cloacas, así ha definido la portavoz
4: portavoz del Partido Popular en la Cámara Alta, Alicia García, la lista de nombres, algunos nuevos y otros que repiten, que van a pasar por la comisión del caso Koldo. Entre ellos, la fontanera del PSOE, Leire Díez.
3: El comando Cloacas tendrá que comparecer en la comisión de investigación del caso Koldo. Lo hará Leire Díez, el brazo ejecutor, lanzada a la guerra sucia contra todos, contra jueces, fiscales, policías, guardias civiles, periodistas. Tendrá que volver, y esta vez sí, tendrá que decir la verdad.
4: También repite el presidente catalán Salvador Illa por las sospechas sobre la financiación de su campaña en las autonómicas y su gestión como ministro de Sanidad durante la crisis de las mascarillas. En total son 8 nombres, entre ellos está citada también de nuevo la gerente socialista Ana María Fuentes y su antecesor Mariano Moreno, y está llamada por primera vez la amiga de Begoña Gómez, Lourdes Solís. Génova considera a estas 3 personas las bisagras de los flujos de dinero del PSOE. También tendrá que acudir Pilar al Senado Juan Manuel Serrano, el amigo de Sánchez, y expresidente de Correos, que enchufó al aire.
0: Gracias, Sandra. Y hoy en Badajoz, testimonio fundamental en el caso del hermano de Pedro Sánchez. Hasta la Audiencia Provincial de Badajoz nos vamos. Adrián García, buenas tardes.
10: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Desde luego el contundente, porque es contundente, testimonio del teniente coronel Balas, cerca a Gallardo y le deja en una posición muy pero que muy comprometida. ¿Por qué llega a esta conclusión la UCO? Porque los agentes toman de referencia una serie de correos donde se ve que el área de cultura, que debería ser la interesada, no solo no pide ese puesto para David Sánchez, sino que pide una reestructuración que Gallardo rechaza por haber pedido, decía en el correo, mucho personal. Eso días antes de presupuestar la plaza para el hermano de Sánchez, ¿eh? Días antes, por sorpresa. Entiende, por tanto, la UCO que hay un motor político que empuja la creación del puesto y que además se hace con premura. Ese motor, dicen, es Gallardo. Cree la UCO que efectivamente la plaza estaba dirigida, no solo la de David Sánchez, sino también la de su amigo, el ex asesor de Moncloa, Luis Carrero.
0: Y además, atención, porque esta misma tarde podría empezar a declarar el hermano del presidente Sánchez, dependiendo del ritmo del resto de declaraciones previas. Bueno, y a todo esto, ¿dónde está el presidente del gobierno? Pues en Barcelona, en el Círculo de Economía, el mismo foro de empresarios catalanes ante los que ayer intervino el líder del Partido Popular, Núñez Feijóo. Pero vamos, como si la historia no va con él. Ricardo Rodríguez, buenas tardes.
11: ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
0: Porque después de llevar toda la legislatura sin presupuestos, por enésima vez anuncia que los va a presentar.
11: Eso es, Pedro Sánchez ha pretendido un cambio de guión y ha dado ahora carrete a unos presupuestos, pero ahora ya para 2027. Con su mandato quebrado, pues ha lanzado la apuesta.
5: El gobierno va a iniciar los trámites para presentar y aprobar los nuevos presupuestos generales del Estado para el año 2027. Más ambiciosos, aún más sociales.
11: Y bueno, y por si faltase algo, Pilar, esas supuestas cuentas públicas estarían llamadas a resolver el problema de la financiación autonómica.
0: No.
11: ¿Quién da más? El presidente se ha lanzado a retener a los socios y ofrece avanzar en acuerdos pendientes para garantizar el apoyo de aquí al final de la legislatura, la aplicación total y efectiva de la ley de la amnistía o el reconocimiento de las lenguas cooficiales en Europa. Son hitos que Sánchez pone sobre la mesa.
5: Avanzar en los acuerdos de Bruselas con la formación política de Junts per Catalunya, cumplir también la hoja de ruta fijada y acordada con Esquerra Republicana.
11: Y así ha advertido que queda mucha tarea por delante cuando se declara satisfecho de su andadura, porque además cree que España es el contrapunto económico por sus políticas.
5: Queda muchísima tarea por delante y esa es la grandeza de la política. Por eso es importante reivindicar esa estabilidad derivada de esos acuerdos como instrumentos imprescindibles para continuar la tarea.
11: Que Sánchez haya volcado en gestos a sus socios, lejos de ser gratuito, da la medida de la crisis que asola al gobierno y al PSOE bajo el pesado fardo de la corrupción. Y ya en el coloquio, ahora mismo, el jefe del Ejecutivo ha considerado que Alberto Núñez Feijóo le ha dado la razón en el reconocimiento de Junts como un actor político esencial con la oferta de una moción de censura instrumental.
0: Claro, claro. Gracias, Ricardo.
11: Gracias a ti.
0: Bueno, importante también, Partido Popular y Vox han cerrado otro acuerdo que tenían pendiente, esta vez en Castilla y León.
12: Yo creo que hoy es un día bueno para Castilla y León. Tanto Partido Popular como Vox hemos alcanzado un acuerdo de gobierno que responde al resultado de las urnas, que ofrece estabilidad a nuestra tierra.
0: Es Alfonso Fernández Mañueco. Nos vamos hasta Valladolid. Laura Ríos, buenas tardes.
13: Buenas tardes, Pilar.
0: Cuéntanos.
13: Este acuerdo tiene grandes similitudes con Extremadura y Aragón. Los de Abascal entran esta vez en el gobierno con la vicepresidencia primera y 3 consejerías, una de ellas la de desregulación, familia y ayudas sociales. Y eso supone que en manos de Vox queda la gestión de inmigración en una comunidad que ha recibido más menores migrantes no acompañados de los que puede pueda asumir. PP y Vox rechazan de plano la actual política migratoria y aquí no se va a crear ningún centro de acogida. Lo indicaba el presidente en funciones, Alfonso Fernández Mañueco.
14: Estamos en Castilla y León por encima de nuestra capacidad. Tenemos 130 plazas y tenemos 186 menores no acompañados en estos momentos en nuestra comunidad autónoma.
13: Y será la tercera vez investido presidente de la Junta de Castilla y León la próxima semana el popular Alfonso Fernández Mañueco.
0: Ya solo queda el presidente de Andalucía, Moreno Bonilla. Este es el mediodía, COPE, te quedas con tu COPE local.
15: Madrid, Barcelona, Canarias. España espera la llegada del Papa León XIV.
16: Y en COPE nos volcamos en una cobertura histórica.
17: Cari fratelli e sorelle, la pace sia con voi.
16: Te llevamos a todos los actos en directo.
15: Más de 70 horas de programación.
16: Más de 50 enviados especiales desplegados.
15: Y más de 3.000 kilómetros acompañando al Papa.
18: Entre la riada de peregrinos que...
16: Con todos los comunicadores de COPE contándote este viaje histórico minuto a minuto.
15: Del 6 al 12 de junio, el Papa en España.
16: La misión de León 14.
15: En COPE, COPE.es y nuestras redes sociales.
19: No paro de darle vueltas a que la casa del pueblo lleva meses sin que nadie vaya.
20: Yo no paro de darle vueltas a esto.
21: La superseguridad de Movistar Prosegur Alarmas da supertranquilidad, porque está conectada con la policía 24 horas y responde en menos de 20 segundos. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar Prosegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.
22: AD Tecnológico. Nutrición y dietética. Marketing y comunicación. Educación infantil y primaria. Estos son algunos títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. En el campus universitario más grande de España.
23: Infórmate en UPSA.es. Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
24: ¿Vives pensando, y si...? Pues solo tienes que decir dos letras. N-O. No. ¿Y si me despiden? Di no. ¿Y si me suben el alquiler? Pues no, no y no. No te conformes, hazte de Legalitas. Cuenta con un servicio de abogados siempre que lo necesites y defiende lo que es tuyo. Llama al 900-100-662. Y sí, también para autónomos y empresas.
25: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Soloptical. Infórmate en soloptical.com.
2: Pilar García de la Granja.
15: Mediodía COPE.
26: COPE Cataluña y Andorra.
2: Estàs informat.
27: Ni alarmisme ni complaença, ni estigmatitzar col·lectius, que fàcil és, ni amagar una realitat que ha de preocupar i necessita mesures. Perquè hi ha professionals del conflicte, de les agressions, dels apunyalaments i que estan propagant la inseguretat als carrers. Fons policials sempre reiteren que la font de la violència a Catalunya és el tràfic de drogues i les ocupacions il·legals. Bon migdia, sóc a Sergi Tor i la nit ha estat perillosa al barri de Rocafonda de Mataró. Grups de joves encaputxats, llançant objectes i bengales, han destrossat el mobiliari urbà, cremat a contenidors i enfrontaments directes amb la policia, és a dir, els Mossos d'Esquadra. Al matí, un desnonament, el quart a l'última setmana al barri, va provocar una assemblea convocada pel Sindicat d'Habitatge de més de 300 persones al Parc de Can Atunyi de Mataró. A l'acabar aquesta assemblea va ser quan un grup de joves van iniciar els incidents, amb especial intensitat al carrer Rosselló, amb llançament de pedres i cap al el dispositiu policial. L'alcalde de Mataró, David Boté, denuncia aquest ús de la violència.
28: La violència mai té justificació i, per tant, doncs el que demano a totes aquelles persones que puguin justificar que algú faci servir la violència per defensar les seves causes, les seves idees, doncs que no ho facin, que no ho justifiquin, perquè, com dic, la violència no té cabuda ni a la nostra ciutat ni a la nostra societat.
27: Una veïna, des del balcó del seu habitatge, estava gravant les imatges i el so de la violència. Especial atenció amb la veu infantil. Hi ha un total de 8 persones detingudes pels incidents d'aquesta nit a Mataró, dels quals 7 són menors d'edat. I aquesta nit novament s'ha preparat un dispositiu perquè pot haver-hi el risc d'incidents. Demà, per cert, hi ha un altre desnonament al barri de Rocafonda de Mataró i, per tant, doncs, activada l'alerta policial. Però unes hores abans dels greus incidents d'aquesta nit a Mataró, al barri lleidatà de la Bordeta es va produir una batalla campal. Uns ocupes van sortir encaputxats i armats amb pals, destrals i un tornavís després d'una discussió amb el fill del propietari del pis que estan ocupant. El fill va acudir al domicili i es va iniciar una discussió amb els ocupes. Van començar a agredir-lo, per la qual cosa va fugir al carrer, on va ser perseguit per alguns d'ells. Altres veïns i comerciants del barri de la Bordeta de Lleida ho van veure i van sortir en la seva defensa. Els agressors van marxar, però després van tornar minuts després armats, fins i tot amb destrals, iniciant-se al daruix i amenaçant el veïnat. Una veïna també gravava el so d'aquesta violència des del seu balcó i compta també amb la veu infantil. Dos documents sonors, Mataró i Lleida, impressiona la veu de la por dels nens que estaven a casa seva pel que estava passant a sota dels carrers. Terrible. La batalla campal de Lleida va acabar amb 4 persones detingudes, d'entre 18 i 21 anys, i 2 persones ferides per contusions. Impressiona també la edat dels detinguts. A Mataró, 8 detinguts, 7 menors d'edat, i a Lleida, el més gran, 21 anys. Són dos cossos on l'extrema violència es relaciona amb l'habitatge. I el tràfic de drogues què? Doncs aquest matí tenim l'enèsima operació policial, en aquest cas centrada a Cabra del Camp, Alt Camp, concretament amb una urbanització, Mas del Plata. Ja ha desplegat hores d'ara 300 efectius entre Mossos d'Esquadra i Policia Nacional amb una organització dedicada al cultiu i tràfic de marihuana. Perquè aquí al darrere hi ha, del tràfic de marihuana i el tràfic de drogues, la gran quantitat de tirotejos que hi ha a Catalunya. 2 cada setmana, Yolanda Canales.
1: 2 tirotejos de mitjana cada setmana. Aquesta és la realitat que viu actualment Catalunya i una tendència que preocupa cada cop més els cossos policials. Només en el que portem d'any ja s'han registrat 28 tirotejos, 3 dels quals en menys de 72 hores, a Badalona, a l'Hospitalet i a Tordera. El cas més greu, perquè hi havia una menor implicada, va tenir lloc a Badalona, on efectivament una nena de 10 anys va resultar ferida després que una bala li rebotés mentre que es trobava al carrer. Amb tot, els Mossos investiguen si va haver intencionalitat per part de l'atacant de disparar contra la menor. Un episodi que, segons els experts, evidencia que aquest tipus de violència ja no afecta només les persones implicades en disputes entre bandes criminals. La situació arriba després que Catalunya tanqués el 2025 amb 93 tirotejos vinculats a activitats delictives, gairebé un 35% més que l'any anterior, que el 2024. I darrere de molts d'aquests incidents hi ha conflictes relacionats amb el narcotràfic i el control del territori, com explica el portaveu del sindicat de Mossos USPAC, Albert Palacio.
3: S'han instaurat unes màfies, sobretot de la droga, s'han instaurat unes màfies de control de territori i s'estan armant perquè veuen que el nostre país pues, poden fer que vulguin i no hi ha un control. És molt difícil controlar l'entrada d'armes. Poden entrar des de contenidors, poden entrar per autocars, en vehicles, com s'ha vist als 12K74 a l'autopista, i el més que ens preocupa és que no tenen cap mena de problema en fer-ho servir.
1: Segons USPAC, bona part de les armes arriben a través de xarxes criminals vinculades al tràfic de drogues i a màfies internacionals que han trobat en Catalunya un territori estratègic per desenvolupar les seves activitats. Però Palacio també ens ha assegurat que el problema no és nou i lamenta que durant molt de temps no s'hagi volgut reconèixer la gravetat de la situació.
3: Vam dir que els tirotejos estaven en augment, que les armes de foc estaven en augment i que s'havia de fer qualsevol cosa policialment i judicialment per frenar-ho. Ens van titllar d'alarmistes, ens van titllar de lo que van voler. Hi ha una dita que diu, per posar un exemple, que un alcohòlic comença a recuperar-se quan reconeix que té un problema. Això és el que haurien de fer els nostres polítics amb la violència, amb la delinqüència i amb tota la problemàtica que tenim a Catalunya.
1: El sindicat reclama més recursos, més efectius i més equipaments per als Mossos davant d'un fenomen que cada vegada presenta nivells de violència més elevats. L'any passat, les armes de foc van deixar 7 morts i 29 ferits a Catalunya. I aquest 2026 ja s'han registrat 4 víctimes mortals.
27: Gràcies, Yolanda. Aquestes són les dades. Ni alarmisme, però tampoc complaença. Hi ha un problema, hi ha una realitat i hi ha unes mesures que s'hauran d'aplicar. Com dèiem, aquesta nit, dispositiu policial a Mataró. Són coses diferents. Tràfic de drogues amb tirotejos, però violència als carrers sí que està vinculat molt amb el tema del habitatge. I el tema dels robatoris, per tancar aquesta preocupació ciutadana amb els delictes, s'ha incorporat als comerciants de la Vila de Gràcia que denuncien un augment dels robatoris a establiments en aquests últims mesos, una situació que alimenta la preocupació i la sensació d'inseguretat. Les intrusions es produeixen majoritàriament de matinada amb lladres que trenquen aparadors o forcen portes i accessos per entrar als negocis. Les dades de l'Ajuntament de Barcelona reflecteixen aquesta problemàtica. Els robatoris amb violència o intimidació són enguany el delicte que ha comportat més detencions a la ciutat en més de 1.500 arrestats, seguits dels furts que superen les 1.400 detencions. Un context que preocupa els comerciants que asseguren que aquest tipus d'incidents a la Vila de Gràcia s'ha convertit en una realitat a cada vegada més freqüent al barri, Pol Matavacas.
4: Els comerços de la zona reconeixen estar patint per la situació que es viu a Gràcia. Aquests actes delictius han portat els propietaris i treballadors a patir una situació creixent d'inseguretat. Així ho transmet la Maite, propietària de la copisteria Big Bang Colors.
5: Inseguretat sobretot per les nits. Durant el dia a mi no em dóna sensació d'inseguretat. No dóna aquesta sensació, però per les nits sí, des de luego. Perquè tu tanques la teva persiana i no saps el que et trobaràs el dia següent.
4: Aquest no és un fet aïllat, ja que els propis comerciants de la zona són conscients de la reiteració d'aquests actes des de principis d'any.
5: Jo he sigut ara de les últimes. Però sí, abans a mi ja havien robat a no sé quantes botigues i a bars també. Però bueno, a bars ja és més, com més habitual, però a botigues també, i botigues que dius, ostres, com és que han entrat aquí? Doncs igual que a la meva.
4: Els mateixos comerciants creuen que si la vigilància fos major durant la nit, es podrien evitar, ja que la forma d'actuar dels lladres no és precisament silenciosa.
5: A mi van entrar una matinada de març, i em van rebentar el que és el candado i per al candado em van obrir la persiana i em van entrar dintre. Em van trencar la finestra perquè era de vidre.
4: Els comerciants tindran una reunió amb l'Ajuntament i els Mossos d'Esquadra avui a la seu dels Lluïsos de Gràcia per abordar la situació. El districte de Gràcia assegura que ja ha augmentat la presència d'agents de la Guàrdia Urbana en punts com la plaça Rovira i Trias.
27: Gràcies a Pol, i amb aquest context de seguretat, en Barcelona reforçarà aquest estiu la seguretat al front marítim amb la instal·lació d'11 noves càmeres de videovigilància entre la plaça del Mar i el carrer Marina. L'Ajuntament preveu que estiguin col·locades abans ja de la revetlla de Sant Joan, és a dir, aquest mes de juny, i que serveixin tant per prevenir delictes com per aportar proves en cas que se'n produeixin. Yolanda Canales.
1: Les càmeres no enfocaran directament la sorra de les platges, sinó els accessos i els camins que hi condueixen. Segons l'alcalde Jaume Collboni, l'objectiu és reforçar la seguretat en una de les zones amb més afluència de visitant durant els mesos d'estiu. Però no només això, sinó que també les imatges podran servir arribat al moment com a prova.
6: Durant aquest estiu, les properes setmanes, es posarà en marxa també com a novetat les 11 càmeres que van per tot el front litoral. Les càmeres, com sabeu, tenen una tasca eminentment preventiva, però també probatòria, si fos el cas, i per tant ens han d'ajudar a fer aquesta feina de dissuasió i de donar la sensació de seguretat.
1: La ciutat també incrementarà la presència policial amb prop de 200 agents més cada dia entre noves incorporacions i hores extraordinàries. Es reforçaran especialment les zones turístiques, els eixos comercials i la façana marítima, on ja operen 80 agents específics de la unitat de platges. A més, la Guàrdia Urbana intensificarà la vigilància contra el consum d'alcohol al carrer, els comportaments incívics i la presència d'armes blanques, especialment durant les nits d'estiu i la revetlla de Sant Joan. L'Ajuntament confia que aquestes mesures, sumades a la nova ordenança de convivència i a l'endeuriment contra la multireincidència, contribueixin a millorar la percepció de seguretat als carrers de Barcelona durant els pròxims mesos.
27: Gràcies, Yolanda. I després d'aquesta llarga informació amb el capítol de seguretat a Barcelona i també a Catalunya, Mataró en aquest cas principalment pels fets d'aquesta nit, anem ja a l'actualitat de serveis. Amb el temps, és un dimecres del mes de juny tranquil, descens progressiu de les temperatures a l'espera que demà a la tarda hi haurà ruixats i tempestes que poden afectar a tota Catalunya, menys a Ponent i a les Terres de l'Ebre, i amb especial incidència al nord de Barcelona i de Girona. D'això ja en parlarem demà a la tarda. Temperatures actuals d'aquest a migdia a les capitals catalanes: Girona i Barcelona 24 graus, a Tarragona i Lleida 26. Mentrestant, al Principat d'Andorra, 20 graus. Com s'està circulant hores d'ara per Catalunya? Hi ha problemes especialment a la AP7 a causa d'un accident. Com està la situació? Sílvia Dalamo, bona tarda.
0: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. En aquests moments hem de dir que l'accident que hi havia a l'AP7 a Barberà ja s'han retirat els vehicles i les persones accidentades. Hi ha un carril tallat encara perquè s'està fent neteja de via, però la retenció en sentit contrari derivada de l'efecte Tafaner encara provoca 8 quilòmetres i mig de congestió. La cua arriba a Sant Cugat en sentit Girona. Però ara mateix també ens en comuniquen un altre d'accident a l'AP7 a Santa Perpètua de Mogoda cap a Tarragona. Els vehicles estan al ramal de sortida, però són 7 quilòmetres els que hi ha de retenció. A l'àrea metropolitana ha de sacar sobretot la mobilitat que hi ha a la ronda del litoral. Això és tot. Bona tarda.
26: COPE Catalunya i Andorra.
16: Estàs informat.
27: No hi ha dia que no hi hagi accidents a la AP7. És veritat que té molts quilòmetres. Confiem que siguin accidents lleus, però importants retencions, com dèiem, amb aquesta carretera de la AP7. Canviant d'arguments informatius, crònica política. Sessió de control al president Salvador Illa al Parlament de Catalunya i l'estrella ha estat la corrupció. El contracte de fibra òptica als centres de la Generalitat amb tecnologia de Huawei de 127 milions d'euros ha estat al debat. El projecte és una xarxa de fibra òptica de més de 8.000 quilòmetres que servirà per connectar 6.000 institucions i serveis. Entre els atestats policials apunten a una presumpta relació il·lícita entre l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero i el gegant xinès. La Generalitat defensa que el contracte aquí ha estat adjudicat amb una UTE i no directament també a Huawei. Però la corrupció ha estat present, com dèiem, a la sessió de control. Alejandro Fernández, líder del Partit Popular, qüestiona les amistats perilloses de Salvador Illa.
7: ¿Qué es usted políticamente responsable, repito, políticamente responsable de haberse mezclado con Ábalos, con Coldo, con Cerdán, con el Chili, con Salazar y ahora vete a saber cómo acaba el asunto Zapatero, aunque muy buena pinta no tiene?
27: Des de Junts, Mònica Sales interpel·la a Illa perquè el Parlament va rebutjar valorar si el president de la Generalitat ha de compareixer pels casos de corrupció que s'investiguin al PSOE.
8: Per què s'amaga? Intenta tapar alguna cosa, president? És urgent que doni la cara aquí. Fins quan estarà instal·lat en el silenci i en la propaganda?
27: Mentre amb les seves reiterades rèpliques, el president de la Generalitat, Salvador Illa, defensa que el PSC està lliure de corrupció i afirma que la informació de la campanya del PSC del 2024 està auditada a la Sindicatura de Comptes.
9: Respecte a la campanya del PSC, la meva campanya a les eleccions de 2024, està tota la documentació dipositada a la Sindicatura de Comptes. Tota. I la comparació en l'informe de la Sindicatura de Comptes respecte a altres campanyes, permeti'm que ho digui amb tota humilitat, és favorable al meu partit. Què més vol que faci? Què més vol que digui? Quines explicacions necessites?
27: Per la seva part, Vox ha anunciat que registrarà avui la sol·licitud de testificar en el cas de corrupció socialista. I el Saló Internacional de Barcelona, conegut amb el seu acrònim SIL, ha obert aquest matí les seves portes al recinte de Fira de Barcelona a Montjuïc en una edició amb tres jornades marcades pels avenços de la intel·ligència artificial i els reptes amb el context geopolític que genera per la cadena logística. L'organització, el Consorci de la Zona Franca, preveu que hi hagi 15.000 assistents i unes 600 empreses expositores al Saló, de les quals un 30% són internacionals. Saludem al migdia de COPE Catalunya i Andorra el director executiu de la Zona Franca i director del Saló, Pere Navarro. Director, bon migdia.
10: Hola, bon migdia, moltes gràcies.
27: Vostè ha reiterat les oportunitats als mitjans de comunicació i pràcticament amb totes les seves intervencions públiques. Sempre ha reiterat que Barcelona no és que tornarà, sinó que és la capital mundial de la logística durant 3 dies i la seva voluntat és que ho sigui amb un espai superior de temps. Què té el SIL que la diferència d'altres salons internacionals, senyor Navarro?
10: Bueno, en primer lloc, perquè es fa a Barcelona, i aquest és un tema molt rellevant, perquè Barcelona, des del punt de vista logístic,
11: però també des del punt de vista de l'activitat econòmica, industrial, de nova economia, etc., és una capital global. I, per tant, que aquests tres dies es celebri aquí un saló, que es diu Saló Internacional de la Logística, és molt rellevant, no? Perquè la ubicació també geogràfica de Barcelona és important. Una característica també principal del SIL, a més, diguem-ne, de la característica barcelonina, és que en el Saló Internacional de la Logística passen diverses coses. La primera, que parlem de tota la cadena de subministrament. Hi ha altres salons de logística, altres fires que parlen, diguem-ne, d'una part, diguem-ne, dels magatzems o el transport, etc. Aquí es parla de tota la cadena de subministrament. I l'altre aspecte que jo crec que és molt fonamental, molt, molt important, rellevant, és que hi ha un congrés al mateix temps. I en aquest congrés parlem dels reptes a la logística i de les solucions que dona la logística en aquests reptes. Per tant, característiques molt especials, començant pel lloc on es fa i continuant pels continguts.
27: La seva resposta m'està donant l'entrada a diverses preguntes que són molt, molt interessants. A banda de que al CIL hi haurà la presentació de més de 160 innovacions en exclusiva mundial, me parla vostè de la logística de Barcelona. Primer punt, i ja fa molts anys que damunt, està damunt de la taula, i a més amb una crisi de la mobilitat que estem vivint per l'increment poblacional i perquè les infraestructures són les mateixes. Corredor del Mediterrani, continua sent la gran assignatura pendent?
11: Continua sent una assignatura pendent que ja a poc es va fent una realitat. Per tant, un dels temes que es parlaran en el SIL, evidentment, és el tema del corredor mediterrani, que, com deia, s'està treballant perquè sigui una realitat el més aviat possible. Igual que, per exemple, els accessos al port, els accessos viaris i ferroviaris al port, no? És una cosa que estava pendent de fer molts anys. I ara per això doncs, ja tenim el projecte fet, que tenim ja diguem-ne totes les afectacions que se sapen, no? Perquè evidentment el traçat de les vies i de les carreteres ja produeix afectacions. No? Però bueno, tot això està en marxa. Per tant, en un futur proper serà una realitat.
27: Perquè amb aquestes infraestructures, corredor del Mediterrani i també l'accés al port, Catalunya podrà mantenir aquesta posició privilegiada al sud d'Europa o serà necessari més inversió?
11: Sempre és necessària més inversió. Per exemple, parlem de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona. No? Aquest és un tema que està sobre la taula. Justament ara, aquests dies, el president de la Generalitat ha dit que, bueno, que ell està a favor de l'ampliació de l'aeroport de Barcelona perquè és una infraestructura fonamental, el transport aeri. També tindrem una jornada parlant del transport aeri específica en el SIL. El transport aeri cada vegada té més importància pel que fa a l'activitat econòmica i a la logística. Per tant, tot això és el que tindrem des del punt de vista de les infraestructures. En faran falta més en el futur? És evident, però el que sí que és veritat és que avui i en el futur proper diguem-ne que Barcelona estarà molt ben posicionada en aquest aspecte.
27: President de la Zona Franca, Pere Navarro, gràcies per estar aquí al migdia de COPE Catalunya i Andorra. Bon migdia, president.
11: Moltíssimes gràcies.
27: Barcelona, capital de la logística del sud d'Europa, un gran repte per a garantir, en aquest cas, primer les comunicacions, el transport i després la potencialitat de Barcelona en la seva diversificació. Nosaltres anem ja tot seguit a la publicitat i després aquí al migdia a COPE parlem d'altres aspectes d'interès. Qui no ha insultat amb una altra persona al volant? No sé per què, però quan agafem el cotxe tenim més agressivitat. Parlarem de les causes. Després del que ja ens arriba amb les altes temperatures, la dificultat de la conciliar la son i que té conseqüències en la nostra vida diària. Després de la publicitat en parlem aquí al migdia a COPE.
26: COPE Catalunya i Andorra.
16: Estàs informat. Escribe a Pilar García de la Granja.
12: Busca en Facebook Mediodía Cope y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope.
13: Comienza la cuenta atrás.
14: Ya falta muy poco para la llegada del Papa León a España.
13: Nos visitará del 6 al 12 de junio.
14: Es un momento muy especial que nos llena de alegría y esperanza.
13: Vamos a recibirle con ilusión y con oración.
14: Vivamos muy unidos al Papa durante este viaje apostólico.
13: Infórmate en la web conelpapa.es.
14: Alzar la mirada.
17: Elige cambio, elige autonomía, elige rendimiento. Siempre hay una elección. Puedes elegir el pasado o puedes elegir Polestar. Polestar 4 desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
15: ¿Tengo que ahorrar para invertir o tengo que invertir para ahorrar? Cuando empiezan las dudas, ahí está Mapfre. Con sus expertos en soluciones financieras y de previsión que garantizan tu estabilidad económica con rentabilidad. Y sin tener que elegir, con Mapfre puedes ahorrar e invertir a la vez. Vamos donde vas. Mapfre, tu referente en planificación financiera.
18: Marref es el mejor programa de puntos. Punto. Cada año billete gratis. Punto y coma. Y si eres plata, un descuento del 50% anual. Punto y aparte.
19: Marrenfe, más viajes, más puntos.
18: Punto.
20: Si tienes frío, enciendes la calefacción.
21: Lógico.
20: Si quieres agua caliente, abres el grifo.
21: Lógico.
20: Si quieres cocinar, enciendes el fuego.
21: Lógico.
20: Si podemos producir gas verde aprovechando los residuos orgánicos, tiene sentido impulsar una energía sostenible y española. Gas verde sí, por un impulso real del gas verde.
22: ¿Buscando coche y no sabes por dónde empezar?
23: En HR Motor tienes miles de coches reacondicionados con financiación rápida en nuestra red de concesionarios. Más de 25 años liderando en calidad y confianza. HR Motor, no es fe, es garantía. Visítanos en nuestros centros o en hrmotor.com.
26: COPE Catalunya i Andorra.
24: Estàs informat.
27: Cada dia estem informant de la gran crisi de la mobilitat, dels embussos, del bloqueig a les carreteres. Avui mateix aquests dos accidents, hores d'ara, a la AP7, 8 i 7 quilòmetres, a Santa Perpètua de la Moguda, a Barberà del Vallès. I les preguntes que ens podem fer és: qui no ha insultat mai a un altre conductor? S'ha enfadat en un embús o ha gesticulat a darrere del volant? Jo crec que la resposta seria tots i totes. De fet, un estudi de la Fundació Línia Directa revela que 3 de cada 4 conductors, és a dir, un 75%, reconeix que es comporta de manera diferent quan condueix i que insulten habitualment, no ocasionalment, habitualment, amb altres usuaris de la via. Però per què ens transformem quan ens posem al volant? Els experts apunten a diversos factors. D'una banda, l'estrès i les presses del dia a dia. De l'altra, la sensació d'anonimat que proporciona el vehicle. I això hi sumem els embussos, les infraccions d'altres conductors, que ens enfaden i molt, i una percepció molt habitual, la de pensar que nosaltres conduïm molt bé i que són els altres qui ho fan molt malament. Anem a la carretera, amb seguretat, això sí, per veure quina sensació hi ha per part dels conductors que ha consultat el nostre company Marc Monclús. Marc, bona tarda.
25: Bona tarda. Avui hem sortit al carrer per parlar sobre la conducció agressiva. Fa justament una setmana, la Fundació Línia Directa va publicar un estudi fet juntament amb la DGT sobre la transformació de la gent quan condueix. Aquest estudi conclou que el 75% dels conductors espanyols, unes 21 milions de persones, tenen comportaments temeraris a la carretera. Hem pogut parlar amb l'Eduardo, un transportista que reconeix que depèn del dia, sí que condueix de forma agressiva.
29: Depèn del dia. No vam enganyar. Depèn del dia i l'estat de nervis.
25: En Joan, ja jubilat, afirma que ell no es considera un conductor agressiu, tot i que sí que diu que condueix com la resta de gent.
30: No, en un principi no m'hi considero agressiu. Condueixo com la gran majoria de gent.
25: Però per què hi ha hagut aquest augment de l'agressivitat a la carretera? L'Eduardo i en Joan en pensen això.
29: Estrés, nervios, pues son muchas cosas, situaciones personales, varía mucho, depende de la persona.
30: Pues l'estrès de la societat, això es viu més a les ciutats, on hi ha més concentració de gent, i menys en els pobles, on la circulació és més còmoda.
25: A les grans ciutats com Barcelona, l'alta presència de vehicles, tant de transport com personals, fan que les cues siguin cada vegada més habituals i que, per tant, la gent acabi arribant tard als llocs. La pressa i la falta de temps és una de les causes de la conducció agressiva.
27: Gràcies, Marc. Doncs tothom coincideix, també els conductors, aquest estrès. Arribar, doncs, al moment puntual, els embussos, doncs provoca uns comportaments inapropiats al volant, que també perjudica a la nostra pròpia seguretat. Abans hem recollit l'actualitat de Barcelona Ciutat, aquest increment de seguretat que haurà amb instal·lació de càmeres a la front marítim per prevenir incidents i sobretot per presentar proves en cas de que es puguin produir. Això ho ha presentat l'alcalde de Barcelona, Jordi Jaume Collboni, amb el que seria en aquest cas també un altre punt important de la capital catalana. I és que Barcelona reforçarà aquest estiu els serveis de neteja per afrontar els mesos de màxima afluència de visitants i d'altes temperatures. L'Ajuntament de Barcelona incorporarà 295 treballadors addicionals distribuits en 138 equips, una xifra que representa un augment del 26% més de personal i un 40% en més d'equips respecte al dispositiu estival de l'any passat a Yolanda Canales.
0: El reforç se centrarà especialment en la neteja amb aigua de carrers i places, una actuació que es considera clau durant els mesos més calorosos. També augmentarà la freqüència de rentat dels contenidors dels residus. Els contenidors d'orgànica i de rebuig es netejaran interiorment cada setmana, mentre que els de vidre i envasos es rentaran un cop al mes. I pel que fa a la neteja exterior, es farà cada 15 dies a tots els contenidors de la ciutat. L'Ajuntament també preveu intensificar durant el mes d'agost la retirada de pintades en façanes, carrers i mobiliari urbà. I els equips destinats a aquesta tasca passaran de 18 a 22. L'alcalde Jaume Collboni reconeix, això sí, que en determinats moments aquests serveis, i tenint en compte els importants actes previstos a curt termini, poden estar tensionats.
1: O serà un estiu, o un preestiu, una mica diferent, una mica especial, perquè a més a més el que ja tenim habitualment, doncs tindrem dos grans esdeveniments, puntuals en el temps, però sens dubte tindran un impacte que nosaltres hem previst, com és la visita del Sant Pare i com és la sortida del Tour de França, el Grand Depart.
0: A les platges, la temporada alta ja està plenament activada i s'allargarà fins al 13 de setembre. A més del reforç en la recollida de residus, es continuarà fent el garbellat de la sorra amb aigua de mar i es mantindrà operatiu el dispositiu de salvament i socorrisme amb més d'una cinquantena d'efectius diaris.
27: A Catalunya, l'insomni afecta aproximadament a un 13,6% de la població adulta. Únicament la meitat d'aquests casos estan diagnosticats oficialment pels centres d'atenció primària. Quan parlem del 13,6%, parlem de gairebé un milió de persones. La calor nocturna excepcional que aquests dies hi haurà a Catalunya, i que s'espera que ja ha passat doncs aquests últims dies i que pot arribar a les pròximes setmanes, per exemple a Barcelona amb temperatures que en alguns punts no han baixat de 25 graus, torna a posar el focus sobre els riscos que comporten les nits tropicals per la salut. Un estudi internacional liderat pel Consell Superior d'Investigacions Científiques demostra que hi ha una relació directa entre temperatures nocturnes elevades i un augment de la normalitat. La investigació basada en dades de 178 ciutats de 44 països afirmen que aquesta mortalitat pot incrementar en un 3% a causa de la calor registrada durant la nit i el dia a Mar Puerto.
2: Barcelona va viure la setmana passada una nit insòlita per un mes de maig. Els termòmetres es van mantenir al voltant dels 25 graus durant la matinada en diversos sectors de la ciutat, un registre que els serveis meteorològics van qualificar d'excepcional per l'època de l'any. Molts ciutadans van passar la nit amb dificultats per dormir, buscant maneres de combatre una calor més pròpia de ple estiu. A més, hem de tenir en compte també que la temperatura ideal, segons els experts, és entre els 15 i els 21 graus. I és que, tal com explica Marian Rol de Lama, membre del grup de treball de cronobiologia de la Societat Espanyola de la Son, la temperatura és un dels processos que més influeix en aquest procés de dormir.
3: Para dormir bien necesitamos que la temperatura central en el interior de nuestro cuerpo baje. Y la forma de que esa temperatura baje es que podamos perder calor al ambiente. Pero claro, si la temperatura ambiental es muy alta, eso no pasa. Así que se dificulta muchísimo el sueño.
2: Les nits especialment càlides dificulten la recuperació de l'organisme després de l'estrès tèrmic acumulat durant el dia i poden agreujar patologies cardiovasculars, respiratòries i també neurològiques. L'aire condicionat, però, aquí juga un doble paper. Per una banda és positiu, però per una altra pot arribar a ser perjudicial.
3: El problema del aire acondicionado es que a muchísima gente le sienta fatal, y más si lo dejas encendido toda la noche. Una posibilidad es utilizarlo para enfriar la habitación y aprovechar ese fresquito en el que dejas la habitación pues para irte a dormir, o ventiladores de techo que de forma suave nos ayudan a dormir. La ducha, también podemos utilizar agua no muy, muy fría, pero sí algo templado, para ayudar a favorecer un contraste de temperatura que nos favorezca esa pérdida de calor.
2: I ara la pregunta que ens fem és si a Espanya tenim una bona higiene del son. Les ciutats mediterrànies és cert que apareixen entre les zones especialment vulnerables d'aquest fenomen. La combinació de l'escalfament global i de l'efecte illa de calor urbana afavoreix que l'asfalt i els edificis acumulin energia durant el dia i l'alliberin lentament durant la nit, mantenint les temperatures elevades fins gairebé la matinada. Pels experts, episodis com el registrat recentment a Barcelona són un exemple dels tipus de situacions que, segons les projeccions climàtiques, podrien esdevenir cada vegada més freqüents.
27: I saludem al migdia de COPE Catalunya i Andorra la doctora Anjana López, especialista de la SON. Doctora, benvinguda i bon dia.
4: Buenos días, muchas gracias.
27: La pregunta es sencilla. ¿Dormimos bien?
4: ¿Dormimos bien? Muy buena pregunta. Pues yo creo que no, que ¿qué? Actualmente los españoles no dormimos bien. Dormimos pocas horas, menos de las que debemos, y además la calidad del sueño no es la que recomendamos en las unidades de sueño.
27: Para concretar, ¿cuántas horas tendríamos que dormir habitualmente?
4: Vale, no hay un número exacto, ¿vale?, de horas, porque hay gente que necesita dormir más, son los dormidores largos, gente que necesita dormir menos, con 6-7 horas están perfectos, pero de media un adulto tiene que dormir alrededor de 8 horas.
27: 8 horas, es decir, esa cifra mágica es cierta, ¿no?
4: Es cierta.
27: Vale. ¿Y un niño, por cierto?
4: Un niño depende mucho de la edad. Cuando somos recién nacidos dormimos un montón de horas, ¿vale? 17, 18 horas. Un niño, por ejemplo, de 6, 7 años necesitan dormir 11, 12 horas y un adolescente tiene que dormir entre 8 y 10 horas, cosa que tampoco se cumple en muy pocos casos.
27: Doctora, ya usted también ha hablado de la calidad del sueño.
4: Porque, por claro, supuesto. Es tan importante la cantidad como la calidad. ¿Vale? La calidad nos referimos pues, a que sean unas horas de sueño seguidas, que entremos en las fases de sueño que tenemos que entrar. Es decir, hay gente que por algún motivo, por algún trastorno del sueño, igual duerme 8 horas, pero ese sueño no es de calidad. Es decir, por diferentes trastornos, por ejemplo, un síndrome de piernas inquietas, gente que hace apneas, no le deja llegar al sueño profundo, al sueño REM, que es el sueño reparador, y ese sueño no es de calidad.
27: Pero entonces esto, cuando nos desvelamos por la noche, no depende de nosotros. Es decir, queremos dormir, pero curiosamente no podemos conciliar el sueño y a veces inclusive como problemas mayores nos asalta el temido insomnio. Claro, entonces, ¿qué podemos hacer?
4: Vale, bueno, cosas puntuales nos ha pasado a todos, alguna preocupación, algún motivo de estrés, algún problema a nivel de la salud. Esas son cosas puntuales que al final nos generan un alertamiento en el cerebro que nos dificultan volver a relajarnos, que esa relajación es fundamental para entrar en sueño. Pero lo que hace ahora mucha gente es no me duermo y como me aburro me quedo en la cama dando vueltas, me empiezo a poner nervioso y como me aburro pues cojo el móvil o me pongo a ver la tele. Eso es el principal enemigo del sueño. ¿Por qué? Porque es una manera de estimular al cerebro cuando realmente tenía que estar dormido. Lo mejor para el sueño es estar en un estado de relajación, ¿vale? Un estado de preparación para el sueño. ¿Qué es eso? Una manera de reparar nuestro cuerpo y nuestro cerebro.
27: Bien, doctora, llega el verano, temperaturas tropicales, sudores, ventanas abiertas, ruidos que llegan del exterior y a veces es prácticamente imposible conciliar el sueño por estos condicionantes. ¿Qué podemos hacer?
4: Efectivamente, vale, la temperatura elevada, tan elevada como estamos teniendo estos últimos años, la verdad es que dificulta bastante tanto la cantidad del sueño, porque nos despertamos muchas veces, como esa calidad que estamos comentando. Entonces, la temperatura óptima para dormir, ¿vale?, suele ser alrededor de 20 grados. Eso en verano en muchas ciudades de España es muy difícil. Lo mejor, tener la temperatura la habitación bien ventilada, persianas abajo para que no entre el calor, y por la noche, si necesitamos abrir la ventana, siempre y cuando no haga un ruido exterior brutal y que haya un poco de circulación de aire, bien. ¿Que hay mucho ruido? Pues bueno, una alternativa es usar unos buenos tapones. Otra alternativa que te solemos recomendar es poner un ventilador en la habitación, que es una manera de que circule el aire y estar la cama más fresca. Siempre recomendamos usar sábanas de algodón, ¿vale?, que es lo mejor y lo más fresco para la piel, y en ciudades donde hace mucho calor, recomendamos también darnos una ducha de agua fresquita, no fría, ¿vale? Templadita, tirando a fresquita, para bajar un poco esa temperatura corporal.
27: Doctora Anjana López, gracias por estos consejos aquí en Migdia de COPE Cataluña. Doctora, un abrazo, buen migdia.
4: Buenos días, muchas gracias a ustedes.
26: COPE Cataluña y Andorra.
5: Estás informat.
6: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
7: Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
6: Si con las humedades te las tienes que ver.
7: 900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
8: Murprotec.
9: Hola.
10: Hola.
8: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Un hola a tothom. Un hola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
27: Telegràficament, Joan Batllori, el futur és teu, Esports Cope, de què parlem?
11: Doncs la notícia del matí és que...

0: Bueno, que tenemos mucha más actualidad que vamos a analizar, vamos a conocer y vamos a debatir a lo largo de esta tarde de miércoles, en un día en el que también vamos a aprender técnicas y estrategias para superar el miedo a volar, porque hay quien se sube a un avión sin pensarlo dos veces y quien empieza a ponerse nervioso días antes del viaje. Empieza con un sudor frío que cuando llega el momento de subirse al avión se queda petrificado. ¿Qué es lo que menos te gusta de volar? ¿El vuelo más complicado que has tenido? También nos lo puedes contar. ¿El pasajero más extraño que has tenido a bordo y te ha tocado justo en el asiento del lado? ¿Lo más surrealista que te ha pasado en un avión? Rosa Rosado, muy buenas tardes.
1: Bueno, además, cantidad de manías que tenemos en el avión, ese viaje que todavía no has hecho por miedo a subirte en él. A veces no es el vuelo, sino que te toque al lado el plasto oficial del espacio aéreo.
2: Buenas tardes, gente. Pues a mí no me da miedo el avión, ni volar, ni las turbulencias. De hecho, el sábado pasado estuve volando de Tenerife a Madrid y lo que tenía detrás es un señor que parece que las turbulencias le divertían, porque se pasó todo el rato de cachondeo, haciendo bromas, haciendo risas, que cuántos baches tiene esta carretera, que no sé qué, vamos. En general, se hizo el gracioso, pero lo que estaba haciendo era molestar a todo el mundo. Venga, un saludo, gente.
0: A ver, el cuñado de turno, ¿eh?
1: Claro, si te ha tocado algún cuñado que habla por los codos, que se adueña del reposabrazos, que se pasa el viaje dando golpecitos en tu asiento, que se duerme en tu hombro, cuéntanoslo en el 607-150602.
3: Esports. COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
5: Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports COPE i gràcies per escoltar-nos. Leo Messi ha estat distingit amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports 2026 en reconeixement a la seva dimensió esportiva, social i internacional. La trajectòria esportiva i la dimensió mundial del personatge és inqüestionable. Trajectòria esportiva que encara està oberta, està a les portes de disputar un nou Mundial i tenim ganes de veure quin serà el seu rendiment i la seva aportació a l'estar jugant des de fa anys en una competició de segona o de tercera fila. Sigui com sigui, tornar a veure Leo Messi jugar un Mundial serà un regal. I el que també està pendent, continua pendent, és acomiadar-lo com cal i, si pot ser, reintegrar-lo al Barça. El tema del Mundial ho veurem en dies, l'altre tema vés a saber quan i com. És la notícia del matí. Leo Messi, nou premi Princesa d'Astúries dels Esports. El premi el recollirà a finals del proper mes d'octubre al Teatre Campoamor d'Oviedo. De seguida ho comentem amb uns dels membres del jurat. Escoltarem també a Luis de la Fuente. La selecció espanyola juga demà a la Corunya el primer dels dos amistosos abans d'afrontar el Mundial. Demà, Espanya-Iraq. Diu el seleccionador que tots els jugadors tocats poden arribar en condicions de disputar el primer partit del Mundial, entre ells Lamine Yamal. Recta final de les eleccions a la presidència del Real Madrid. Florentino Pérez té dos fitxatges tancats si guanya, Konaté i Dumfries. Avui, Enrique Riquelme hauria d'anunciar el hormiguero, el segon dels noms que tindria tancat si guanya ell. Unai Rodri, veurem quin és el segon. A l'Espanyol escoltarem a Monchi, que ha parlat pels companys de la grada, i el Quique Iglesias ens actualitza a Mercato. Per cert, Sara Monforte ha renovat com a entrenadora del femení dues temporades més. I al Girona, tot apunta que Carles Martínez Novell serà el substitut de Mitchell, que ja és de manera oficial el nou entrenador de l'Ajax per les dues properes temporades. En bàsquet, el Barça guanya a Múrcia i s'avança al play-off de quarts de final de la Lliga CB, UCAM 68, Barça 91. I atenció, que en l'altre partit disputat ahir va saltar la sorpresa, derrota del Real Madrid contra el Tenerife 97-98. El Madrid, per tant, contra les cordes, si perd a Tenerife, estaria eliminat. Avui, Baskonia Joventut i València Bilbao. En waterpolo, felicitats a l'equip femení del Mataró, campiones de Lliga, després de superar el Sant Andreu en el partit definitiu de la final per 9-10. Avui, una altra cita important, tenim la tornada de la final de l'Eurocup femenina, Atlètic Barceloneta Catalunya, amb 14-9 a favor del Catalunya del partit d'anada. I a Roland Garró avui es completen els quarts de final masculins, Auger Aliassim Coboli i després Berrettini Arnaldi. En categoria femenina, Svalinska s'ha classificat aquest matí ja per semifinals, estan jugant Sabalenka i Schneider. Sabalenka domina per 6-3 al primer set, el segon set està empatat a 5 jocs. Avui comentarem la jugada al nostre debat amb el Jacinto Vicente, l'abogado, i el Josep Soldado, i les preguntes del dia Esports Cope, que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça us preguntem si pagaríeu més de 100 milions per Julián. Esteu votant que sí al 55%, que no al 45%. Molt igualada aquesta enquesta. En clau espanyol, qui ha de ser el tercer nou la propera temporada? Voteu per Marcos Fernández al 71%, creieu que cal fitxar al 29%. I en clau Girona, quin jugador ha de ser més important retenir? Voteu per Arnau al 43%, per Joel Roca al 57%. Héctor García està al control de so, Edu Badí a la producció, us parla Joan Batllori, passant 9 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
4: Ocasión Plus.
6: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
7: Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
8: 99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.

0: Jennifer Pareja Lizalde, Alberto Suárez Lasso, Joan Bales-Wast y Teresa Zabel Lucas, presidido por Teresa Perales Fernández, marquesa de Perales, y actuando como secretaria Paloma del Río Cañadas, ha decidido conceder el Premio Princesa de Asturias de los Deportes 2026 al futbolista argentino Leo Messi.
1: Doncs és una de les notícies del matí. Leo Messi, Premi Princesa d'Astúries de l'Esport 2026. Edu Badia, bona tarda.
2: Hola, Joan, bona tarda. Sí, Leo Messi, el jurat ha reconegut aquest migdia la seva trajectòria, el compromís social de l'ex del Barça. La presidenta del jurat, Teresa Perales, ha destacat també el seu treball solidari amb els més desfavorits a través de la seva fundació, a més de representar un model de superació personal després del problema de creixement que va patir durant la seva infància. Comportament exemplar dins i fora del camp, s'ha guanyat el respecte de tots, primer jugador de la història, sumar tots els títols possibles, 8 pilotes d'or, 6 botes d'or i 3 premis de Bes. Va jugar 17 temporades al Barça, va guanyar, on hi destaquen les 4 Champions, 10 Lligues i 7 Copes del Rei, entre molts altres títols. També hi ha copes, la Copa del Món de Qatar 2022, 8 vegades Pichichi de la Lliga. En resum, 47 títols oficials en la seva carrera repartits entre el Barça, el PSG, l'Inter de Miami i Argentina. Un Messi que farà 39 anys. D'aquí 3 setmanes, l'argentí està als Estats Units preparant el quart i el seu últim Mundial. Amb el Premi Princesa d'Astúries dels Esports, agafa el relleu de la tenista Serena Williams. Entre les reaccions, tuit del Barça a les xarxes, donant-li l'enhorabona amb una foto vestit de gala, a la pilota d'or, un premi merescut a una trajectòria extraordinària, afirma el conjunt culer.
1: Una figura d'una potència indiscutible. Nosaltres ara el que fem és marxar cap a Oviedo. Tenim al telèfon a un dels membres d'aquest jurat, que és el director del diari Esport, el Joan Bales. Joan, hola, bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda.
1: Bona tarda, Joan. Que hi havia 27 candidats al premi, no?, aquest any.
3: 27 candidats, molt potents gairebé tots. Jo crec que menys 4 o 5 tots tenien opció a guanyar. I vam començar a deliberar ahir. La veritat és que va ser, són uns premis que no és un jurat senzill, perquè es vota, hi ha molt debat, hi ha un protocol que has de complir i no hi ha recomanacions per part, en aquest cas, de la Fundació Princesa d'Astúries, no? Per tant, jo crec que és molt interessant i sobretot molt interessant el que ha guanyat.
1: Sí. Leo Messi, us ha costat molt posar-vos d'acord o hi ha hagut certa unanimitat?
3: No, ens ha costat molt, perquè no es poden dir qui queden filanistes, però ahir la nit vam quedar 3 i està programat així, perquè hi ha una jornada ahir dimarts al matí, dimarts a la tarda, i avui es diu, però la nit del dimarts tenen que quedar 3. I els 3 eren molt potents. Mm. I aquest dematí la veritat és que ha hagut molt debat, però al final ha guanyat per majoria, òbviament, i amb el convenciment de tots els que estàvem allà.
1: I quins són els arguments finals que han portat el jurat, Joan, a acabar decidint-se per Leo Messi?
3: Mira, per un costat, no s'havia premiat mai cap futbolista a nivell individual. És veritat que havia guanyat la selecció brasilera, la selecció espanyola, i el Xavi i el Casillas conjuntament per aquella etapa de la selecció, que van haver conflictes i els dos van posar una mica de pau i de seny, però no havia cap futbolista. I després, indubtablement, per la seva trajectòria esportiva, que està per sobre... anava a dir del bé i del mal, no? Després, pel número de títols, que no hi ha gairebé cap esportista i cap futbolista que tingui dels títols com ell, i després, perquè va una mica més allà de ser un jugador del Barça. La prova és que dintre del jurat estan el director de l'AS i el director del Marca. Sí. I ha sortit guanyat, que amb un altre jugador, doncs potser els diaris catalans haguessin tirat més cap aquí o en contra, i en aquest cas, en aquest sentit, ha hagut unanimitat.
1: Sí, sí. El seu impacte a nivell de figura global i esportiva és indiscutible. El futbolista se li comunica abans que es faci públic o ell s'entera per la premsa, Joan?
3: No, el futbolista se li comunica a la fundació, li fa una trucada. El que passa és que en aquest cas, com que està als Estats Units i hi ha unes hores de diferència, crec que ja han pogut parlar amb el seu representant i no sé si en aquest moment es deu estar aixecant. Em sembla que avui està a vacances, jo primer pensava a Miami, i pel canvi d'horari es deu estar a punt de despertar-se i saber-ho, i estem ja una mica pendents de les seves xarxes perquè segurament dirà alguna cosa.
1: Clar. Suposo que hi ha el compromís d'anar-lo a recollir el dia, crec que és el 24 d'octubre, no?
3: No, 23. Si he vist algun Twitter que sortia 24, és 23. Sempre és el 23 d'octubre, que és un divendres, i normalment el dia abans fan els guanyadors, fan alguna jornada aquí amb nens de la zona, i després el 23 és l'acte aquest solemne que es fa aquí al Teatre Campoamor.
1: Molt bé. Doncs ara el veurem competir al Mundial, que sempre és un regal. Joan, a veure quin és el rendiment que dona, no? Perquè porta molts anys jugant a Inter de Miami, que és una lliga ja que no és el mateix que està jugant a primera fila a Europa, i tinc ganes de veure quin és el rendiment que dona, eh?
3: La veritat és que jo també, perquè veurem l'Argentina, que ve de ser campiona, el Messi té uns quants anys més, i és veritat que no és el mateix competir a la Lliga francesa o espanyola que competir a la Lliga americana. Però bueno, Messi és Messi, per tant, tots estem pendents de veure què farà.
1: I escolta, s'ha de tancar bé el seu capítol, el Barça, si pot ser més d'hora que tard.
3: Jo crec que és l'única cosa que li falta, i jo crec que ell també desitja amb el fons, i ara tindrà un reconeixement a nivell nacional que ja ens consta que li fa molta il·lusió, i jo crec que després, quan arribi aquí, no hi ha cap dubte que ha de tancar-ho i ha de passejar-se pel camp, entrant i sortint per allà on vulgui, no per la porta de darrere.
1: Totalment. Molt bé, Joan Bales, gràcies per atendre'ns. Una abraçada forta, eh?
3: A vosaltres, adeu.
4: Me tienes contento. Ahora que termino de pagar mi casa, no me mejoras el precio del seguro. Pues yo me voy a la Mutua. ¡Contento!
5: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
4: Vente a la Mutua y todos contentos.
5: Condiciones en Mutua.es.
6: No todo vale cuando hablamos de salud y alimentación. Por eso HSN apuesta por desarrollar y fabricar sus productos con estrictos estándares de calidad y seguridad alimentaria, bajo evidencia científica, transparencia y precio justo. Descubre más en hsnstore.com. Los que saben elegir, eligen HSN.
7: HSN, patrocinador oficial del Comité Olímpico Español.
1: Les 3 i 17, Esports Cope per Cope Catalunya i Andorra. Toca escoltar a Luis de la Fuente, que demà la selecció espanyola ha de jugar el primer dels dos partits amistosos que té abans del Mundial. Demà tenim un Espanya-Iraq a la Corunya i ha parlat avui el seleccionador. Hola, Gil, bona tarda.
8: Què hi ha, Jordi? Bona tarda.
1: Què ha deixat de bo?
8: Doncs mira, ha deixat de bo frases com, per exemple, que no vol que el de demà sigui un bolo d'estiu. És un partit de preparació pel Mundial, ha dit el seleccionador Luis de la Fuente, i vol que la gent doncs surti a la gespa, els que juguin, en el que comporta un partit de preparació pel Mundial. Això sí, els tres tocats de la selecció, Nico, Lamín i Víctor Muñoz, continuen treballant al marge. Demà no actuaran a Riazor contra la selecció d'Iraq. Sobre els terminis i la recuperació de Lamín, tot en ordre, tot on time, com si fos un avió, Luis de la Fuente.
9: Sí, mira, mañana también os adelanto, ninguno de los tres va a estar, pero el plan es seguir lo que teníamos previsto y el plan en esos plazos nos daba la confianza de que podía estar para el día que va a estar, para el día 15. Todavía quedan días que veremos efectivamente cómo va. Normalmente está yendo todo muy bien, pero puede que algún día haya que parar algo. No, no lo sé, estoy haciendo especulaciones, ¿eh? Pero si sigue todo como va hasta ahora, podría llegar para empezar el día 15. Pero vuelvo, también os comento, no garantiza, Rafa, que es por ese motivo tenga que jugar.
8: És aquest sí però no, eh? Si ha d'estar, si hagués d'estar, estaria, però si no pensem que hi sigui, perquè igual no cal que hi sigui, eh?
1: El dia 15 és el debut amb Cabo Verde, eh?
8: Sí, senyor, el debut davant de Cap Verd, el primer partit ja de la fase de grups mundialista. Una selecció que ha de veure en les properes hores la incorporació dels tres jugadors espanyols que han disputat la final de la Champions. Fabián, el del Paris Saint-Germain, Raya i Zubimendi, els dos del Arsenal. Raya, porter, també ha dit Luis de la Fuente que no estarà al roster del partit de demà contra els iraquians. I sobre com es gestionarà la porteria en el partit de demà, Unai Simón, Joan García, igual Leo Román. Home, Leo Román, potser el que menys possibilitats tindria.
1: David Raya, vols dir?
8: No, David Raya, fora.
1: Ah, Leo Román, que està en el grup de futbolistes que ajuda.
8: Efectivament, amb els oficials Unai Simón i Joan García. Doncs, bueno, Luis de la Fuente diu que es gestionarà el tema de la porteria en funció de com vagi el partit i buscant sempre el millor pel grup.
9: Esta noche llegan los tres de la Champions, llega David, no va a estar ninguno convocado mañana. Luego tendrá que jugar uno de los tres porteros que tenemos aquí en la lista, que han iniciado la concentración con nosotros, y veremos, insisto, qué es lo que más nos interesa. Y si durante el partido creemos oportuno que hay que hacer cambios.
10: Si usted tiene claro su portero titular.
9: Sí, claro. Primero déjame que se lo diga a él. Pero si me preguntáis qué portero va a ser el portero que va a empezar el partido, ya, sí, lo sé, lo sabemos. Y casi te diría el equipo.
8: Home, si agafes un full, pràcticament et surt l'equip pràcticament de carrerilla, eh? Aquell grup de suport del que parlàvem, on hi és un jugador del Barça, Marc Bernal,
1: sí,
8: doncs ha tingut paraules d'elogi cap al comportament i les prestacions de Marc Bernal en aquests dies de preparació del Mundial.
11: Ya que me preguntas por Marc, estamos muy contentos. Marc ha hecho una grandísima temporada, tiene un futuro esplendoroso. Sí, sigue trabajando con la misma intensidad, con la misma dedicación, con el mismo sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Si sigue en esa línea de trabajo, de profesionalidad, podrá llegar lejos.
8: No hi ha dubtes en respecte a l'estat de la gespa de Riazor després de la celebració amb motiu de l'ascens a primera del Deportivo de la Coruña, i ha dit De La Fuente que no li molesta que es parli del mercat amb jugadors espanyols que puguin estar afectats, com ara, per exemple, Rodri.
1: Seguim amb clau mundial, que venim durant tota la setmana analitzant algunes de les favorites a conquerir aquest mundial d'Estats Units, Mèxic i Canadà. Avui és el torn de Brasil, encara que no sé si és tan favorita com d'altres vegades.

0: Encara que Brasil sempre és Brasil, la pentacampiona mundial. Anem cap allà per comentar-ho amb el company del diari Esport, el Joaquim Piera. Anem fins a Brasil. Joaquim, hola, bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
0: Bona tarda. La primera pregunta que t'haig de fer és com està Neymar, Joaquim.
1: Doncs Neymar està lesionat, té una lesió muscular en els bessons de la cama dreta. En principi, tot i que Ancelotti va confirmar que estaria pel primer partit, el debut de Brasil, que serà contra Marroc, però les especulacions acaben dient que ell potser estaria pel segon partit, que és contra Haití, sí, que jo penso que serà el partit on ell pot tenir alguna cosa de protagonisme, perquè Neymar va en aquest Mundial com si fos el jugador número 26.
0: Ja. Yeah. Creus que tindrà poc protagonisme aleshores durant la competició?
1: Sí, sí, sí. Sí, jo ell jugarà, penso, puntualment, té un problema d'intensitat en el joc, a part de les lesions musculars. Ell no ha recuperat mai el to des de que es va trencar els creuats a l'octubre del 23 jugant en Brasil a Uruguai, un partit de classificació precisament per aquest Mundial. I jo penso que la gent que posi el televisor de matinada per veure Neymar pot tenir un ensurt grandíssim, perquè no hi ha ni rastre d'aquell jugador que va estar al Barça i al PSG.
0: Sí, ha entrat una mica amb calçador, Joaquim.
1: Sí, sí, ha entrat amb calçador. Aquí la gestió jo penso que ha estat dolenta per part d'Ancelotti, de la CBF, perquè des d'un bon primer moment podien haver dit que Neymar va al Mundial com si fos un homenatge per tota la carrera, perquè per tot el que representa i ha representat, però bé, ho han volgut posar un vernís d'estrictament esportiu, i esportivament en aquest Mundial Neymar no està per entrar a la llista.
0: Molt bé. En el pol oposat està Rafinha, que ha de ser un dels pesos pesants d'aquesta selecció en aquest Mundial. Joaquim.
1: Sí, és Rafinha juntament amb Vinícius, són els dos jugadors que estan cridats a marcar la diferència, i això també et dona una mica el to general de Brasil, perquè si tu vas mirant la història de Brasil, doncs jo penso que ni Vinícius ni Rafinha, i aquí podem coincidir, no estaran al nivell de Romario, de Ronaldo o de més enrere de Zico i companyia. És un Brasil que arriba amb els deures per fer. Ha estat 4 anys d'aquest cicle molt complicats en 3 seleccionadors. Ancelotti arriba fa un any, col·loca una mica de pragmatisme, recupera Casemiro al mig del camp, i Brasil és una gran incògnita que jugarà a regalar la pilota, a tancar-se i a jugar al contracop, que és una mica l'antítesi de la cultura que representa la selecció brasilera.
0: Clar, és que sempre que arriba al Mundial, Joaquim, Brasil, per ser la selecció que és, sempre tothom la col·loca entre les favorites, però aquesta vegada la veritat és que costa una miqueta més. No sé si allà hi ha la sensació de que aquest Brasil realment pot lluitar pel Mundial o està un esglaó o dos per sota d'altres seleccions.
1: No, no. La sensació aquí s'està parlant d'eliminació digna.
0: Ostres.
1: I perquè, per exemple, l'amistós del mes de març a Boston, on es lesiona Rafinha i que es perd la recta final de la temporada amb el Barça, aquell dia França, jugant a mig gas, la primera meitat li dona un bany futbolístic a Brasil que feia por. Brasil té un gran problema ara mateix al mig del camp. Has de pensar que el doble pivot és Casemiro recuperat i Bruno Guimarães.
0: Sí, sí.
1: I Ancelotti, òbviament, que no ho ha dit en roda de premsa, però sí que ho ha comentat amb persones properes, amics seus a Itàlia, que s'ha quedat parat de que la baixa qualitat de Brasil al mig del camp. Mm. I per això ell aposta pel vertigen, per 4 davanters, i és el que et deia, és l'antítesi, per exemple, de la selecció espanyola, que se'n va al Mundial amb els millors mig del camp que hi ha. Llavors, Ancelotti col·loca en principi 2 al mig del camp, 4 davanters, el que passa que l'equip es trenca i ara mateix ell ja està meditant, té dubtes, de sacrificar un davanter que podria ser Mateus Cunha, l'ex de l'Atlètic de Madrid, que juga al Manchester United, i posar un migcampista més, que podria ser o Lucas Paquetá, que jugarà al Flamengo, o Danilo, que és del Botafogo, un jugador molt interessant, que va passar per Europa, pel Nottingham Forest, sense gaire sort, però que podria tornar ara a Europa en aquest mercat després del Mundial.
0: Molt bé, doncs a veure com li va Ancelotti, que, en fi, si la cosa no va bé, va molt malament. Joaquim, allà a Brasil la gent és molt de la selecció, però quan les coses van malament són terriblement crítics, també.
1: Sí, però Ancelotti arriba blindat perquè va renovar el seu contracte ara fa unes setmanes fins al Mundial del 2030, però jo tinc la teoria, el que tu deies, Joan, que si Brasil és eliminat de males maneres, veig molt difícil que Ancelotti es pugui quedar.
0: Molt bé. Veurem com li va a Brasil en aquest Mundial. Ho hem comentat amb el Joaquim Piera. Un plaer, com sempre, Joaquim, una abraçada forta a Gaudí, eh?
1: Una abraçada.
0: I abans d'obrir el debat a Sportscope, la pindoleta nostra de cada dia del procés electoral al Real Madrid, Gil, avui és una mica dia de cromos, que Florentino ha tret els seus i avui esperem un altre cromo de Riquelme.
2: Ja has encarregat les crispetes, Batllori?
0: Sí.
2: Sí. Home, per si hi ha algun despistat, eh? Aquesta nit està prevista la presència d'Enrique Riquelme a l'Hormiguero, amb Pablo Motos. I en principi està previst que en el decurs de la presència de Riquelme a l'Hormiguero s'anunciï aquesta segona estrella mundial que fitxaria pel Madrid si Riquelme guanya les eleccions. Les expectatives, evidentment, disparades. Felicitats als directors de campanya de Riquelme, perquè està tothom, mitja humanitat, pendent de quin
0: és... Sí, perquè no hi ha hagut filtracions. Sabíem, intuíem que Rodri era el primer, però el segon anem perduts, eh?
2: Tu estàs perdut, jo estic perdut. Hi ha alguns que diuen Haaland. Home, a mi se'm fa molt coll amunt que Enrique Riquelme digui avui que té un acord amb Haaland, perquè una cosa és Bernardo Silva, que surt del City, i una altra cosa és Haaland, o Rodri, que estaria obert a una sortida d'Anglaterra, però bueno, sortirem de dubtes quan Pablo Motos li faci la pregunta i Riquelme contesti. El que sí que ha anunciat la seva candidatura fa uns minuts és el nom del que seria director de la cantera madridista. Un altre clàssic, un altre ADN Real Madrid, Fernando Hierro, que tornaria a tenir una experiència en aquest tipus de càrrecs. Recordem, era director de futbol de la Federació Espanyola en els temps de Lopetegui com a seleccionador. Mentretant, a Can Florentino, com deies, a les últimes hores es multipliquen les informacions no confirmades, però informacions que diuen que tindria tancat a Konaté, lliure del Liverpool, i a Dumfries, via clàusula, 20 milions, una mica més, que abonaria Florentino Pérez per fer-se amb el lateral. Clar, vull dir, si ha marxat Carvajal, alguna cosa has de portar pel lateral dret de la defensa madridista. Per cert, sembla que Florentino tindria un tercer fitxatge més a la recàmera i que surt, o trauria a la llum el cromo en funció de lo que anunciés avui Riquelme.
0: Per contraprogramar,
2: efectivament. Un Riquelme al que li havíem deixat ahir camí de Sevilla, abans va complir compromisos, com per exemple el que tenia amb un youtuber que li va preguntar per la relació amb el Barça. El voldria veure a segona.
3: Yo ahí no estoy de acuerdo. Bueno, como allá te hablo como socio y como madridista, yo no estoy de acuerdo contigo. Yo quiero ver al Barça.
4: O sea, el Barça en segunda lo querrías ver.
3: Vamos, por favor. Me encantaría.
4: ¿Por qué? Porque entonces se convertiría en una liga bananera la española.
3: Yo no tendría ningún problema. Vamos, a mí me pondría contento. Oye, pues una. Que no es nada de falta de respeto, pero a mí me...
4: ¿Y si desapareciera también?
3: También, ¿sabes? O sea, no tendría ningún problema. O sea, es historia del fútbol, pero es historia del fútbol, pero al final yo quiero que gane el Real Madrid.
0: Coses que s'han de dir en campanya.
2: Convençut, i convençut de que la primera persona que ha entès més i millor això ha estat Joan Gaspar, perquè a l'inrevés possiblement seria el mateix. El tema societari que no desapareix de l'aparador, vídeo aclaratori de la candidatura de Florentino, que li val per intentar explicar-lo del tema societari per atacar a Enrique Riquelme.
5: La situació actual és molt peligrosa, perquè en el fons viene una junta directiva sin escrúpulos, endeuda al club, lo arruina, y cuando no vale nada, se hace con el club por un euro. Y yo eso no quiero que pase en el Real Madrid. Yo quiero que siempre sea de sus socios. Y ese peligro, además, puede venir desde dentro. Porque imagínese que viene una junta directiva que le da por hacer 1 millón de socios. Pues nos han quitado el club.
0: Doncs això. Repartint castanyes i de fons el pianet bucòlic, eh? Està bé.
2: Bueno, ja està, és el tema. A tot això, avui és l'últim dia que tenen els socis per comunicar la seva voluntat de votar per correu. Si comuniques aquesta voluntat, ja no cal que vagis a Valdebebas a votar. Segueixes l'autopista del vot per correu i ho tens més fàcil. I no res, esperar a veure tranques, barranques i el cromo de Riquelme.
0: A veure què. 3:45, de seguida el debat, abans aquest consell. La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, activitats familiars, gastronomia, música en viu i molta, molta, molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem!

0: Obrim el debat. Tenim com gairebé cada dimecres al Jacinto Vicente, hola, abogado.
1: Muy buenas, ¿qué tal?
0: Muy bien, muy bien. I ens acompanya avui també el Josep Soldado. Hola, Josep.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo esteu?
0: Molt bé, bona tarda. Empezamos hablando de Messi hoy. Premio Princesa de Asturias. Jacinto, el tema es que tengo ganas de ver qué mundial hace, a ver cómo llega y cuál es su aportación esta vez,
1: Sí, o sea, hacía como un mes y medio surgieron dudas de si estaba en perfecta forma, si llegaba bien. Hombre, es una figura absolutamente icónica. Lo que pasa es que se supone que a todo el mundo le pesa la edad. Entonces vamos a ver en qué condición llega, claro.
0: Sí. L'edat, i Josep, està jugant des d'allà fa molts anys amb una lliga que està molt lluny de l'alta competició que hi ha a Europa, per exemple, i per tant, a veure, sigui com sigui, deia abans jo a l'entrada del programa que veure Leo Messi jugar un altre Mundial, jo em considero un regal, ja.
2: És que, de fet, el Mundial també són cromos, no? El món mediàtic mou el món i més enllà de futbolistes, a vegades has de portar cromos i, sens dubte, el millor cromo de la selecció argentina és Messi. Fixa't com a Brasil, si no arriben a portar Neymar, jo crec que Ancelotti el deporten a Itàlia, no? I no està precisament en la millor forma per anar al Mundial Neymar. I, evidentment, totes aquestes estrelles han d'anar al Mundial perquè és la gran plataforma del futbol en 4 anys. A veure, comparant Neymar i Messi, crec que Messi està una mica millor que Neymar. La lliga, evidentment, és la que és, però bueno, també veus que hi ha molts jugadors també dels països àrabs que van a disputar una competició de primer nivell. Però jo crec que Argentina, al final, més enllà de la figura de Messi, figura com a futbolista com a tal, tot i que és un reclam mediàtic, jo crec que el gran valor que té és l'equip. I jo crec que si l'equip funciona com a tal, Messi jo crec que serà un bon acompanyant. No crec que serà el que marcarà les diferències, però jo crec que Messi pot ser un bon Mundial, ja no tant per ell, però jo crec que sí per la selecció que el rodeja.
0: Molt bé. Vamos al turrón, vamos con los dos nombres de actualidad en el Mercato Barça. Jacinto, Julián, ¿qué? ¿Cómo vas viendo cómo evoluciona el tema?
1: Yo tengo la sensación de que tal como se están dando las últimas noticias y cómo se está moviendo el Atlético y tal, la manera que yo creo que puede desencallar esto es que Julián...
0: Ojo la cobertura, ojo la cobertura que te robotizas,
1: ¿Ahora me oyes? ¿Ahora mejor?
0: A ver, creo que sí.
1: Vale. No, es que tengo aquí a alguien que está haciendo obras, no sé qué, soy un ruido. Igual es eso. Vale, pues te decía, yo creo que el paso definitivo va a ser que Julián tenga que salir a dar la cara. Que tenga que decir algo, porque el Atlético de Madrid, después de lo que hizo, los tweets y demás, y la insistencia en que no se vende y que se va a quedar... Aceptar que ha negociado con el Barça para ellos iba a ser duro y para su afición. Y me da la sensación de que tienen que justificar si lo hacen, tienen que buscar algo, una manera. Y la manera no es tanto que el representante ha insistido, sino que el jugador salga y públicamente diga que se quiere ir.
0: Sí. És veritat, Josep, que aquesta situació jo no només crec que avanci si realment el futbolista fa un pas endavant i deixa clar, a més de l'Atlètic de Madrid, deixa clar... públicament de que ell vol jugar al Barça la propera temporada.
2: Jo crec que no ho farà, això, perquè serà centrat en el Mundial, perquè continua sent jugador de l'Atlètic de Madrid, perquè si ho fa potser no li surt bé la jugada i després s'ha de tornar a Madrid i li farien pagar molt car. Jo crec que al final és una postura negociadora de l'Atlético, sobretot, que vol rascar més de 100 milions d'euros per molts tuits i molta propaganda mediàtica. Jo crec que l'Atlètic, més enllà de si està o no està predisposat a vendre el jugador, que jo crec que no tindrà més remei, perquè al final Julián, entre cometes, sí que s'ha pronunciat, i sense les cometes, no? Perquè aquesta ambigüitat de que mai responia sobre el seu futur...
0: I enviar el representant a reunir-se amb el Barça, jo crec que és pronunciar-se, Josep.
2: Correcte, sí, per això dic que sí, però em refereixo, vull dir que per això s'ha iniciat aquesta negociació, no? Perquè el jugador, com que públicament sempre ha jugat una mica a l'ambigüitat sense assegurar que volia seguir l'Atlètic de Madrid, el que vol és obrir la porta a la seva sortida, sigui a un altre equip, com sonava en el seu moment el PSG i l'Arsenal, però sobretot al Barça, que és la seva voluntat. Per tant, sempre es diu en el futbol, no?, que el jugador és el que acaba decidint. Jo crec que si Julián acaba decidint, aquí simplement l'Atlètic el que vol és rascar més de 100 milions.
0: ¿Pagarías 100 o más de 100, Jacinto, por Julián? No, no, recuperem la comunicació amb el Jacinto i a veure si la millorem. Tu, Josep, pagaries...
2: Es van pagar 100 per Griezmann, no? I mira, vale que d'acord era una altra època.
0: Em sembla que més de 100 per Griezmann.
2: Hi ha una clàusula de 200, no? Que baixava 100 o, sí, o 110, sí. Crec que era una xifra similar. I jo crec que no pots comparar a Griezmann en aquell moment amb el Julián que fitxes ara, que segurament fitxes un davanter de futur. I a part, s'està parlant que el Barça arribarà a la regla de l'1x1, que hi ha calés a la caixa, que es faran sortides, que t'estalvies sous. Els inputs des de dins del club és que el Barça pot abordar una operació d'un mena mega estrella. I al final jo crec que fitxant el Julián Álvarez, el Barça després jo crec que sí que pots aspirar a guanyar la Champions de totes la temporada que ve. Jo crec que sí, que has d'invertir i és un preu de mercat. Has fitxat a la Premier, que és molt difícil, en el cas de Gordon, i abans del Mundial, que tens el risc de que es revaloritzi el Mundial, ara això ja t'ho estalvies, i si has de fitxar un crack, t'has de rascar la butxaca, no et queda més remei.
0: ¿Cuánto pagarías, Jacinto, como máximo, por Julián Álvarez?
1: A ver, el mercado sí que te lleva a precios de este tipo. Hay muy poco delantero de nivel, los precios muy caros. Lo que pasa es que yo tengo mis dudas, o sea, es un gran jugador, no lo dudo, pero para mí no es un 9. Y luego, si tú haces un ranking hoy en día de los 5 mejores delanteros, yo creo que no está. Entonces, pagar 100... Yo tengo la sensación de que el Atlético, si lo vende, va a querer justificar que es la mayor transferencia de su historia. Y la mayor transferencia hasta ahora es Griezmann, que son 120. Si tienes que pagar 125 millones, yo francamente creo que no nos vale.
0: No, ok. I l'altre nom és Bernardo Silva, Josep, que aquest fa pinta que aquesta temporada sí o que aquest estiu sí acabarà vestint de blaugrana. Et sembla una bona incorporació? Et semblaria una bona incorporació o no veus que no fa falta?
2: Jo crec que no fa falta. El que passa que, clar, es posa tan a tiro, no?, com es diu vulgarment, que potser potser, si no acaba marxant ningú, segurament te l'has de quedar. Jo crec que arriba tard aquest fitxatge, perquè Bernardo Silva ja va sonar fa 3 i 4 anys, i és quan realment ell estava en el nivell més òptim, i de fet el Barça s'ho segueix repensant, no? Tot i que diuen que Flick ha donat l'okay, és que ja estem parlant moltes setmanes i no es concreta l'operació, i l'Atlético de Madrid també està apretant. A veure, si ve Bernardo Silva, pues sí, és un fitxatge il·lusionat, perquè al final és un jugador que té nom. Veurem també el Mundial que fa, perquè es revaloritzen els jugadors. No sé, a mi tampoc, si ve perfecte, i si no ve, tampoc no crec que sigui un fracàs d'operació ni un jugador que realment després et tiris dels cabells, perquè tampoc crec que faci una gran temporada a qualsevol altre equip. Però bueno, si vol venir ell, perquè és la seva intenció, i crec que té família fins i tot de la dona a Catalunya.
0: La seva dona, doncs, té aquí una germana, em sembla, alguna cosa així.
2: Sí, per això. També va influir en el seu moment la família de la dona de Luis Suárez. Aquestes coses semblen detalls menors, però tenen la seva incidència. I Bernardo Silva tenia semblat que bastant clar la temporada passada, quan ja no va voler continuar al City, i la seva opció és venir a jugar a Espanya. Però no sé si s'ho està pensant tant al Barça. No sé, algo em diu que potser no acaba venint.
0: No, más que pensárselo, Jacinto, por lo que a mí me dicen es que Flick ha dicho que sí, pero que antes que venga Bernardo Silva, lo que quiere es que le limpien un poco la plantilla, sobre todo en el centro del campo. Y se habla de salidas como las de Casado o Bardaggi, por ejemplo.
1: Correcto. Es que, a veces, aparte de todo, es que es una cuestión de vestuario. O sea, si tú a un jugador como Casado, que entra la afición del Barça, pues es muy culé, la gente le tiene aprecio, tú le tienes que decir que no cuentas. Claro, lo que queda fatal internamente, incluso para lo que es la jerarquía del vestuario, la relación del vestuario con el entrenador, es que tú a un jugador le digas no cuento contigo porque tengo mucho centrocampista, y antes de que salga él le metas otro. Entonces, esto queda un poquito, digamos, no bien entre los jugadores. Yo creo que él lo que quiere es cumplir con estas dos salidas, con Casado decirle, oye, no cuento, pero búscate un equipo, no hay problema, si tú no te puedes ir a ningún lado, pues no pasa nada. Pero si puedes irte, pues vale. Entonces, yo creo que están jugando un poco a esperar a esas salidas. No tanto por un tema económico como de estructura de vestuario.
0: Futbolísticamente, por eso...
2: Quiere quedar bien. Yo creo que el Barça quiere quedar bien de cara a la opinión pública y decir, no, hay que respetar a los que están. Yo creo que si lo tuviera claro el Barça, lo ficharía Bernardo Silva con el riesgo de que si juega al Mundial y se sale con Portugal, después Bernardo Silva, el dinero que te está perdonando ahora no te lo va a perdonar, creo yo, es mi opinión. Por eso, aunque el Barça diga que hay que esperar a posibles salidas, si tienes a un jugador a tiro como Bernardo Silva, en su momento se tuvo a Lewandowski, ¿no? Abórdalo ya, y le están haciendo esperar al portugués. Por eso digo que yo tengo dudas de que lo quieran fichar.
0: Futbolísticamente, Jacinto, para ti sí, por eso, ¿es buena incorporación o...?
1: Tardía, 2 o 3 años, Luego, sí me sirve si él acepta venir con la tranquilidad, sabiendo de que en principio ocupa un rol más de suplente. Y sí me sirve a nivel de experiencia y un poco liderazgo. En ese sentido me puede servir como fondo de armario para tener un jugador que te pueda dar. Pero a mí a nivel futbolístico, la temporada pasada a mí no me pareció buena. Jugó mucho, es cierto, pero no me pareció una buena temporada. Y no dicen, puede jugar de extremo derecha. Yo de extremo derecha no lo veo.
0: No, más que de extremo, volcado a banda. Esto que juegan ahí.
1: Sí, pero físicamente es un jugador que también ha bajado un poco. Entonces, para hacer vestuario, tener fondo de armario y que cuando tú tengas que mirar al banquillo, pues en vez de ver a Ronnie Barda y veas a
0: Bernardo,
1: pues es otra cosa. Eso es otra cosa.
0: Veurem com acaba el tema. Ho anirem comentant. Jacinto, Josep, un plaer, com sempre. Gràcies,
1: Un saludo.
2: Gràcies a vosaltres. Salut.
0: Adéu-siau. Seguim.
3: De dilluns a divendres.
0: Saluda al Poli Rincón. Hola, Poli.
3: Entre les 3 i les 4 de la tarda.
0: Seguim.
3: Amb Joan Batllori.
0: Perfecte. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
4: Gil Superstar.
5: Ai, Frenkie. A mi me vas a presentar a Gil Manzano.
6: No vas a quitar a Cruyff o a Maradona.
7: ¿Quién es Cruyff?
0: Benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos.
8: Esports. Cope Catalunya i Andorra.
9: Estàs informat.
0: I 43. Anem ara amb la informació de l'Espanyol amb el Quique Iglesias. Hola, Quique, bona tarda.
10: Hola, Joan, bona tarda.
0: Que ens portes cosetes de Mercato.
10: Sí, com sempre, aquest matí, segons hem pogut saber, reunió dels agents de Mica Mármol amb l'Espanyol. Qui és Mica Mármol? Va jugar a Can Barça, oi que sí?
0: Sí.
10: 24 anys, de Terrassa Central, que acaba amb la Unió Deportiva Les Palmes contracte, encara no acaba la temporada perquè està en plena lluita pel play-off ascens a primera divisió. Té altres ofertes, Celta, diuen, Getafe i tal, però l'Espanyol sembla que és possible que tingui interès. I de pas, s'han reunit per parlar de Javi Hernández, aquest bon futbolista de l'Espanyol. S'ha dit el Mirandés, 7 gols en mitja temporada, està molt satisfet amb el seu rendiment. Una altra cosa és que es quedi. Tornarà, farà la pretemporada i veurem si es guanya el lloc. A mi em fa l'efecte que a Monchi li agrada molt Javi Hernández. Veurem què en fem amb ell. I us expliquem coses que passen amb un dels futbolistes que més rendiment ha tret a la seva sessió. Es diu Marcos Fernández, davanter de l'Espanyol, s'ha dit al Ceuta aquesta temporada, 14 gols, i us expliquem que val 2 milions d'euros la seva clàusula de rescisió. Si l'Espanyol rep d'aquí a que comenci la temporada una oferta de 2 milions d'euros, o l'accepta o la rebutja. Si la rebutja, per contracte li ha de millorar el sou notablement, i la seva clàusula de li millorarà la fitxa, contracte fins al 2028, i la seva clàusula pujarà a 8 milions, i aleshores en podrà treure més que els 2 milions. A mi fa l'efecte que l'Espanyol farà negoci amb aquest davanter, que és un bon davanter, i que té marcat, per exemple, diuen que l'Elx al vol de totes. En definitiva, que el qui mana és Manolo, i el qui mana sobretot és Monchi, que avui ha estat amb el company Francesc Via a la grada parlant de força coses. Parla de la cantera i de consolidar projectes.
11: El objetivo tiene que ser consolidar al Espanyol en la parte alta de la tabla, donde cuando veamos el calendario empecemos a sumar puntos y a hacer nuestras cábalas pensando en mirar para arriba y no mirar para abajo. Ese será un indicador. Otro indicador es la consolidación de jugadores que jóvenes. Si hay una idea de que no solamente los que vuelven y se queden, sino también hay gente que viene por detrás, gente que viene asomando tanto en el Español B como en el juvenil, que empiecen a tener ya un papel, no digo predominante porque es pronto, pero sí asomando.
10: Viurà a Barcelona, diu que paciència, que arribaran els fitxatges, perquè diu que hi haurà inversió. No inquieta que hi hagi futbolistes com Expósito o Pol que acabin el 2027. Amb ells no hi haurà desamor. I escolta, el perfil del fitxatge que vol Monchi, escolta.
11: Sí, creo que al equipo le falta un pelín de físico, creo, ¿no? Una primera, y Manolo también está de acuerdo conmigo, y algo vamos a intentar de mejorar un poco el físico, porque habrá partidos en los que tendremos que ser fuertes.
12: Claro.
11: Fuertes, tanto a balón parado, que nos falta un poquito de talla, tanto a la hora de tener más consistencia. Tengo muchos nombres para cada distinta posición. Ya con Manolo estamos intercambiando información. Ya tenemos hecha la foto, el squad planning, como se dice, es decir, la planificación de la plantilla, los números. Bueno, pues ahora es empezar a encajar piezas.
10: Squad planning, no aquaplanning, no, no aquaplanning, no.
0: És veritat que és, el seu gran Sevilla era sí. Molt de gent forta físicament al mig del camp.
10: A Javi García Almendros no el fitxarem, sí. No. A lo millor fitxem el Shaquille O'Neal, Wim Wanyama, el Reguet i aquestes coses.
0: Molt bé. Alguna cosa més, Quique?
10: Que serà Monforte, ha renovat dues temporades per l'equip femení. Serà la tercera temporada que s'assegui a la banqueta. Fins al 2028 serà Monforte, que és bona gent, entrenadora de l'equip femení de l'Espanyol.
0: Gràcies, Quique.
10: Bona tarda.
0: El Girona, Albert Díaz, bona tarda.
7: Què tal, Batllori? Com estàs? Bona tarda a tothom.
0: Va guanyant en terç Carles Martínez Novell com a substitut de Mitchell, eh?
7: És el candidat número 1 per ocupar el lloc de Mitchell Sánchez, que ja parla com a tècnic de l'Ajax, assignat pel conjunt neerlandès fins al 2028. Hem de dir que aquest tècnic català, que ho ha fet molt i molt bé al Toulouse, on va arribar a finals del 2022 com a tècnic assistent de Philippe Montanier i com a entrenador i responsable de metodologia, ja estava a totes les travesses per si el Girona també es quedava a primera divisió, ser el recanvi de Mitchell. Hagués generat més debat, també haguéssim conegut si Mitchell per la seva part volia continuar o no. Però ara mateix és el millor situat. S'ha contactat amb Lichi, exentrenador d'Osasuna. I sabem que, perquè els companys tant de Pamplona com de Madrid ens ho diuen, el Rayo Vallecano i Osasuna també estan interessats en Carles Martínez Novell. La diferència és que sembla ser que el Girona ofereix un contracte més llarg, serien 2-3 temporades, i posa més diners a sobre de la taula. Inclús jo crec que a finals d'aquesta setmana, si no ja ha molt trigat, tampoc pot esperar més el nomenament del nou entrenador, la setmana vinent hauria de tenir nou tècnic al Girona.
0: Perfecte, estarem molt pendents. Tenim una comunicació més amb l'exterior per tancar futbol. Hem de parlar del Sabadell, que aquest divendres el Sabadell rep el Real Madrid Castilla, és playoff d'ascens a segona, va perdre 2-0 en el partit d'anada. Tenim el Gennar Fornés, que és futbolista del Sabadell. Gennar, bona tarda.
9: Bona tarda, com estem?
0: Molt bé, i tu què tal? Bé? Preparats per la batalla?
9: Sí, preparats, amb ganes del partit.
0: Bueno, està difícil, Gennar, però evidentment no impossible, eh?
9: Sí, òbviament. No és el resultat que volíem obtenir a la visita al Di Stéfano, però som conscients de que serà molt difícil, de que haurem de fer el millor partit possible, de que cadascú dels integrants de l'equip haurà de donar la millor versió de cadascú i bueno, és el que ens hem compromès entre tots per... No prometem remuntar, però el que sí que prometem és això, que cadascú doni la seva millor versió i intenti arribar al seu límit per poder intentar capgirar l'eliminatòria.
0: Com s'ha de plantejar això, Gennar? Perquè és evident que vosaltres heu de sortir a fer gols, però s'ha d'anar al tanto perquè si rebeu un es complicaria ja molt la cosa.
9: Sí, bueno, nosaltres realment ens imaginem un partit en el qual nosaltres volem, juntament amb l'afició, que crec que serà determinant, doncs, portar el límit tant a nosaltres com a ells, exigir-los al màxim perquè són jugadors que tenen molta qualitat, que, doncs, que inclús han jugat Champions i crec que creiem que la forma de fer-los que no rendeixin de la seva millor forma és nosaltres anant al límit en cada acció i treure el nostre màxim potencial per poder parar-los i aprofitar les nostres que tinguem.
0: Sí, la força de la nova Creu Alta, Gennar, això ha de pesar, el divendres.
9: Òbviament, som conscients d'això. Sí que és veritat que ja hem demanat moltes vegades el suport de l'afició i no estem per demanar res, però sí que és veritat que quan hi són es nota i així ho hem demostrat. Sí que és veritat que, per exemple, el dia de l'Antequera va ser impressionant l'ambient que hi havia a l'estadi i no vam saber estar a l'altura, però nosaltres des de la plantilla prometem que que si volen venir, que veuran un equip entregat, que cadascú donarà el màxim i es deixarà la pell per aquest equip i per aquest escut.
0: Una última cosa, Genar, quan un ha tingut, ara segurament ja no val la pena tirar la vista enrere, però quan un ha tingut tan a prop l'ascens directe ja de jugar a la promoció, es fa dur, Genar, o què?
9: Sí, doncs si et dic la veritat, no. Va ser, ha estat un final de temporada que sí, que és veritat que vam estar a prop de l'ascens directe, però automàticament l'equip va canviar el xip ens vam posar a disfrutar realment d'aquest playoff d'ascens a segona divisió que no es juga cada any ni molt menys i som conscients i el valorem molt, així que també ho volem demostrar al terreny de joc, que valorem el fet d'estar aquí i que ho donarem tot, tant per nosaltres com per l'escut, com per l'afició.
0: Perfecte, ens ha quedat clar. Genar Fornés, futbolista del Sabadell, gràcies per atendre'ns. Tota la sort del món divendres, eh?
9: Moltes gràcies.
0: Adéu-siau. Doncs fins aquí el futbol. Abans de la pausa, dic que ha caigut Sabalenka, als quarts de final de Roland Garros davant Schneider. Sabalenka havia guanyat el primer set 6-3 i després 7-5 i 6-0 en el tercer per Schneider. 8 minuts i les 4, pausa i bàsquet, que s'han posat molt interessants als play-off a la Lliga ACB.
12: ¿Estás preparado? Cuenta atrás para el fútbol más grande del planeta. El Mundial 2026.
13: ¡Esto ruge en tu que haces!
12: Vive en COPE el mayor despliegue de la radio con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
14: ¡Empieza España!
12: Más de 30 enviados especiales. 400 horas en directo desde Estados Unidos, Canadá y México. Cada tarde a las 3, programa especial con la última hora.
15: Hacemos el resumen.
12: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego.
13: España está cada vez mejor.
12: Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
16: Don Luis de la Fuente.
17: Bueno, encantado de estar aquí con vosotros.
12: Desde el 11 de junio, el Mundial se escucha en COPE. Y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. Los números uno del deporte.
18: Tiri, tiri, tiri.
19: Escuchas COPE para estar informado.
18: Y contratas el nuevo seguro de hogar de Línea Directa, que está muy, muy bien, para poner tu casa en modo fácil. Fácil de entender que te cubre y que no. Fácil y rápido en el servicio y fácil porque te quedas satisfecho. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
0: S'han posat interessants, deia, els play-off, Albert, perquè el Barça va guanyar bé a Múrcia i la gran sorpresa és que el Madrid ha perdut contra Tenerife.
7: Sí, contra la Laguna Tenerife per un puntet 97-98. La veritat és que els quarts de final siguin el millor de tres partits fa això, que guanyis el primer, posis contra les cordes el teu rival i tinguis l'oportunitat, com és el cas de Tenerife, a casa, de sentenciar l'accés a la semifinal. Va guanyar bé el Barça, 68-91, a Múrcia, davant un equip que, com ahir et vaig comentar, va guanyar els dos partits de Lliga, tot i que als quarts de final de la Copa del Rei va vèncer el conjunt blaugrana. Va haver-hi dos moments on va patir una mica el Barça, però després va dominar de forma molt solvent, amb un encert 55% des de la línia del tir exterior, 18 punts de Darío Brizuela. Un dels destacats en la direcció i també en la anotació va ser Juani Marcos.
20: Ojalá, tenemos que trabajar muy fuerte otra vez porque son un gran rival, ponen juego muy físico y tenemos que tratar de sentenciarlo el jueves, así podemos tratar de ganar y cerrar la eliminatoria y poder descansar para lo que sería en una semi en el hipotético caso de la victoria.
7: I demà el segon partit al Palau Blaugrana a partir de les 7 de la tarda. És 7 de la tarda, que no és horari habitual de partits de bàsquet al Palau Blaugrana. Si guanya el Barça, travessa fàcil, serà semifinalista, va per la mateixa part del quadre, obligat al Real Madrid a empatar l'eliminatòria a Tenerife i forçar el tercer partit amb el factor pista. I avui la penya, Joan.
0: Avui li toca al Joventut visitar Baskonia.
7: Sí, amb una victòria en els precedents d'aquesta temporada per cada equip com a local, la penya que arriba en bon moment i que intentarà plantar cara al campió de Copa, Dani Miret, entrenador de la Sisa Joventut.
21: Primer, que la reacció de l'equip ha estat molt bona. Tenim un vestuari molt de la penya i un molt professional i amb molt de compromís, i crec que aquest tram final s'ha vist. Vull dir, sense aquesta mentalitat no haguéssim pogut treure 5 victòries consecutives guanyant a camp del Madrid, guanyant a camp del Tenerife. Penso que l'equip arriba bé als play-offs. Mantenim la il·lusió que hem tingut des del principi. Hem de tenir una mica més de tranquil·litat segurament quan arribin aquests petits partits de 2-3 minuts al final per acabar de portar-los al nostre costat.
7: Recordem que la penya entra a la post-temporada, les eliminatòries del play-off com a sisè, a Baskonia com a tercer. I ja completant el quadre, abans, perquè aquest partit entre el Baskonia i la penya juga a les 9 de la nit, a les 7, l'eliminatòria entre València i el Surne Bilbao Bàsquet.
0: Gràcies, Albert.
7: Que vagi bé.
0: Acabarem amb waterpolo. Juan Arias, bona tarda.
14: Què tal, Batllori? Bona tarda.
0: Primer, felicitats al Mataró femení, campiones de Lliga.
14: Tercera Liga de su historia después de imponerse 9-10 en la piscina del Sant Andreu, que de esta forma se quedó muy cerca de conquistar la primera Liga de su historia. El equipo del Maresma siempre fue por delante del marcador, defendió muy bien y contuvo todos los intentos de remontar del conjunto barcelonés. El Sant Andreu, por su parte, pecó de precipitación en varios tiros a puerta donde la portera Mariona Terré se mostró decisiva. Dani Ballar, entrenador del Mataró.
15: Ahir va ser un partit extraordinari. Vam fer un partit, sobretot amb defensa, excel·lent, com no podia ser d'una altra manera, per guanyar l'actual campió d'Europa. Així que som campiones d'ahir per tercer cop a la nostra història i sobretot amb un valor extraordinari, sobretot aquest cop, ja que ha estat a casa d'un rival fortíssim.
0: Felicitats al Mataró femení i al Dani Ballart. Avui, Juan, també, cita important, tenim la tornada de la final de l'Eurocup femenina Atlètic Barceloneta a Catalunya.
14: Sí, sí, la segunda competición después de la Champions. El título está muy decantado para el Catalunya, que venció en la ida 14-9, resultado que parece muy poco probable que las marineras puedan remontar. No obstante, el técnico del Catalunya, Javi Belmonte, no quiere ningún tipo de exceso de confianza.
16: Hem plantejat el partit de tal manera que comencem el partit 0-0. No volem pensar en que portem 5 gols d'avantatge. Crec que no seria bo per les nostres aspiracions al títol. Aquest fet ha fet que pensem molt en com hem d'afrontar el partit, ja que el Barceloneta té grandioses jugadores que poden revertir aquesta situació. Intentarem estar a l'alçada per poder aixecar el títol.
14: El partido 19-30 en la piscina de San Sebastián. Ojo, porque quien gane será su primer título continental y además jugará el año que viene la Champions.
0: ¡Hail Superstar! Tens ganes, eh? Tens ganes.
17: Sí, sí, sí. No, es que tengo curiosidad. Me pica la curiosidad por ver qué se explica el candidato Riquelme y cuál es este mega maravilloso cromo que va a deslumbrar al mundo mundial. Bueno, en todo caso,

En tots dos sentits. A Rodalies, a l'R2 Nord, les demores dels trens poden superar els 30 minuts. A l'R11 la demora està al voltant dels 45 minuts i a l'R8 s'està recuperant la freqüència de pas habitual després d'un problema a l'estació de Rubí de Cal Balonat. Et seguim explicant el que t'interessa la tarda amb Pilar García Muñiz.

0: tecnología para proteger mejor.
1: COPE Lleida.
2: 97.4 FM.
3: Has de fer reformes i no saps per on començar? A Renova Espai t'assessorem en reformes integrals, parquets, cuines i banys, finestres de PVC, pintura, pladur, llum, aigua i instal·lacions. Renova Espai, 45 anys d'experiència en el món de la reforma i la construcció. Vine a la nostra nova botiga a Lleida, al carrer Bisbar Ruano 24. Truca'ns al 682 87 84 60.
4: Hola.
5: Hola.
6: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
3: Té problemes amb els bancs? Fraus bancaris, contractes abusius, fitxers d'amorosos? Acudos Consultors, som especialistes en dret bancari, assessorament en assegurances i tot tipus d'accidents. Som més de 60 professionals per donar-li a vostè i a la seva empresa l'assessorament que necessita. Acudos Consultors, a Balaguer, Viella i Lleida. Passeig de Ronda 57, telèfons 973 28 28 18 i 973 27 27 99. Una consulta a temps li estalviarà futurs mals de cap.
7: ¿Alguna vez has soñado con que tu voz acompañe a millones de personas al despertar?
8: Deja de soñarlo. Vívelo.
7: Aprende con los mejores. Carlos Herrera, Jorge Bustos, Alberto Herrera.
9: Abre tantas preguntas. Las pone encima de la mesa, sobre todo, ¿cómo es posible?
10: En el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE.
7: Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año.
10: Máster universitario en Radio COPE.
7: Infórmate en fundacioncope.com o en el 91 828 39 30.

0: objectes i bengales contra la policia, han destrossat mobiliari urbà, cremat contenidors. Ha estat la resposta a un desnonament que s'havia produït unes hores abans i en el que ja s'havien detingut 3 menors per agressions, 5 agents dels Mossos ferits. Una violència injustificada, com diu l'alcalde de Mataró, David Bote.
1: La violència mai té justificació i, per tant, doncs el que demano a totes aquelles persones que puguin justificar que algú faci servir la violència per defensar les seves causes, les seves idees, doncs que no ho facin, que no ho justifiquin, perquè, com dic, la violència no té cabuda ni a la nostra ciutat ni a la nostra societat.
0: Hi ha 8 persones detingudes en total, 7 són menors d'edat i estem que aquesta nit doncs, es puguin repetir els incidents i per això, com deia, s'ha reforçat el dispositiu policial. Demà, per cert, està previst un nou desnonament. Això a Mataró, però és que a Lleida, al barri de la Bordeta, han viscut una batalla campal. Uns ocupes encaputxats, armats amb pals, destrals, s'han enfrontat amb el fill del propietari del pis, que va haver de fugir corrents. Els ocupes van acabar amenaçant també a veïns i comerciants que havien intentat defensar a la víctima. En aquest cas de Lleida hi ha 4 detinguts entre 18 i 21 anys i 2 persones ferides per contusions, una per una pedrada a la cara i afortunadament no hem d'estar parlant avui de víctimes mortals. Violència al voltant de l'ocupació il·legal i comerciants que han de fer front a una onada de robatoris en els darrers mesos al barri barceloní de Gràcia. És el que ens ha explicat avui a Herrera Cope Catalunya la Maite, que té una copisteria al barri de Gràcia i que ha estat doncs, una de les últimes víctimes d'aquests lladres. Actuen a tot tipus d'establiments, generant, evidentment, una sensació d'inseguretat al barri, robatoris que es produeixen sobretot de matinada, trencant vidres, forçant portes sense cap problema. La Maite reconeix que estan molt preocupats.
2: Inseguretat, sobretot per les nits. Durant el dia a mi no em dona sensació d'inseguretat. No dona aquesta sensació, però per les nits sí, des de logo. Perquè tu tanques la teva persiana i no saps el que et trobaràs el dia següent. Jo he sigut ara de les últimes, però sí, abans de mi ja havien robat a no sé quantes botigues i a bars també. Però bueno, a bars ja és més, com més habitual, però a botigues també, i botigues que dius, ostres, com és que han entrat aquí? Doncs igual que a la meva.
0: En les pròximes hores hi haurà una reunió entre els comerciants de Gràcia amb l'Ajuntament i la Guàrdia Urbana per mirar de revertir aquesta situació. Però les dades són les que són. Els robatoris amb violència o intimidació són els delictes que han comportat més detencions a la ciutat, amb més de 1.500 detinguts. Informació ara de serveis. Doncs demà ens arriba un canvi de temps, sobretot de cara a la tarda, amb xàfecs que poden ser importants, acompanyats de tempesta i calamarsa, i de fet Protecció Civil demana molta precaució davant la previsió de pluges intenses a partir de demà al migdia a bona part de Catalunya, però especialment a comarques com el Ripollès, la Garrotxa, Lluçanès o Osona. Per tant, molta precaució i no acostar-se a zones inundables ni rieres. La temperatura també afluixarà una mica demà. I fem una ullada també a les carreteres per saber si hi ha alguna incidència a aquesta hora. Mireia Camats, bona tarda.
3: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. La GI-550 està tallada a Arbúcies en tots dos sentits per un accident, un camió volcat. Hi ha desviaments senyalitzats en aquest tram. A la C-60 hi ha cua Argentona en sentit Mataró. A la P-7 hi ha retencions de Santa Perpètua de Mogoda a Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la C-58 hi ha lentitud i aturades a Ripollet en tots dos sentits. A més, a la C-58 i a la C-33 hi ha cua de Montcada i Reixac al Nus de la Trinitat d'entrada a Barcelona. A l'autovia 2 hi ha retencions de Cornellà a Sant Joan d'Espí en tots dos sentits. A la C-32, a l'autopista del Garraf, hi ha lentitud a Sant Boi de Llobregat en sentit Sitges. A la B-23 hi ha cua d'Esplugues a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la Pota Nord, a la B-20 hi ha intensitat a Santa Coloma Gramenet en sentit sud. A la C-31 hi ha lentitud a Badalona per anar cap a Barcelona. Repassem tot seguit la situació a les rondes de Barcelona. A la Ronda Dalt hi ha retencions d'Esplugues a Horta en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Zona Franca a la Barceloneta i de Sant Adrià al Nus de Trinitat en sentit Besòs i de Poble Nou a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
0: La visita del Papa Lleó XIV a Barcelona està cada vegada més a prop. Són dies d'última preparatius i d'aquí a un moment parlarem amb l'escultor que està enllestint un bàcul inspirat en Antoni Gaudí i que li regalaran al Papa a la Sagrada Família. No li falta detall, aquest bàcul que té fustes dels 5 continents i ceràmiques de la casa on es creu que va néixer Gaudí. Segur que li agradarà al Papa Lleó.

0: Us vull presentar ara una persona de la que segur que sentireu a parlar molt en els propers dies. Aquesta persona es diu Joan Serramià, és escultor i joier i està elaborant un dels regals que rebrà el Papa Lleó XIV durant la seva visita a Barcelona, concretament amb motiu de la missa que oficiarà a la Sagrada Família. Joan, què tal? Bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Molt bé.
0: Tu has dissenyat un bastó, un bàcul, inspirat en l'obra de Gaudí, i que el Papa tindrà a la seva disposició el proper 10 de juny a la Sagrada Família. Com és aquest bàcul? A veure, quines són les seves característiques més destacades? Hi ha detalls inspirats en la Sagrada Família, però també en altres espais, no?, importants a la vida de Gaudí.
1: Sí, exacte. Ja és un bàcul. Bueno, en realitat es diu fèrula papal, però queda molt estrany aquest nom. I n'hi diem bàcul. I consisteix en que a la part més alta del bàcul hi haurà la creu de la torre, la reproducció de la creu de la torre de Jesucrist, que és precisament una de les coses que fa el Sant Pare a la Sagrada Família, és la inauguració d'aquesta torre. Llavors hi haurà aquesta creu tan característica gaudiniana. I després aquesta creu estarà damunt d'una base, perquè aquesta creu estarà feta de ceràmica sintètica, i estarà damunt d'una base de plata on hi hauran quatre pedres del mas de la Calderera, el mas on alguns opinem que va néixer Gaudí. I després començarà a ser fusta de cinc continents, tot el pal de del Baix és de fusta, amb cinc fustes dels cinc continents. No? I la part de baix del tot, una tortuga de plata que representa la tortuga que hi ha a la façana del naixement de la Sagrada Família, que és una de les primeres coses que va fer Gaudí quan se va fer càrrec de la Sagrada Família. La tortuga aquesta que aguanta un pilar, i llavors ens trobem que a la part de baix del bàcul hi ha el primer que va fer, i a la part més alta hi ha la creu, que és l'últim que s'ha fet, que també, encara que després de la mort d'ell, però amb el seu disseny. És la creu aquesta.
0: Molt bé. I com ha estat, Joan, tot aquest procés per aconseguir tots aquests materials, no? Per exemple, aquestes fustes dels cinc continents. Com ha estat tot aquest procés?
1: Ha sigut en col·laboració. Jo no treballo la fusta normalment. Llavors, quan me vaig veure dissenyant el bàcul, doncs vaig pensar que hi hauria d'haver una part en fusta, i tinc un amic que és un gran... Es podria dir que és un joier de la fusta, i ell disposa de fustes de tot el món. I llavors, parlant, doncs vam arribar a la idea de fer això, no? Utilitzar una fusta simbòlica de cada continent, fent referència a la universalitat de l'Església i també de l'obra de Gaudí. Llavors, els altres materials són materials corrents, no? La plata, les pedres les vaig anar a buscar jo personalment allí a Riudoms, al Mas de la Calderera, i la ceràmica sintètica aquesta, la porcelana sintètica, doncs és un producte fabricat d'Alemanya, però...
0: Escolta, i com va sorgir aquesta idea de fer aquest bàcul, no? Que crec que s'ha financiat amb donacions particulars, i hem de deixar clar que aquí no hi ha una petició oficial, no?, que li hagin demanat, sinó que aquí hi ha el plaer per fer una peça única.
1: Això mateix, sí. Això, la idea sorgeix d'una persona de Riudoms, una persona que és molt, molt gaudiniana, no? I a principis d'any em va trucar, que es diu Javi Fortuny, i aquesta persona doncs em va donar la idea de fer un bàcul, i jo em va agradar molt la idea. Dic, però jo no sóc qui per posar en marxa això. Dic, encarrega't en tu de buscar persones interessades en moure això per subscripció pública. I al final doncs hi ha hagut un munt d'assumptes i s'ha acabat que hi ha un munt de gent de Riudoms, de Reus, de Tarragona, també d'alguns filigresos de la Sagrada Família, que han posat diners. També han hagut industrials que han volgut pagar-ho tot ells i no se'ls ha permès, perquè això és una cosa que es tenia de pagar entre molta gent, poca quantitat de moltes persones. Perquè no puja molts diners, i hi ha hagut diversos que ja volien pagar-ho tot. Això només puja 3.000 euros, algo més de 3.000, perquè jo no cobro res, només faig la feina, que per mi això és una satisfacció. Jo pagaria per fer-ho, però...
0: I ja ho té tot acabat? Vull dir, ja està per entregar, diguem-ne, o no?
1: Està molt avançat. Avui és el primer dia que ja pràcticament ja ho tinc tot. Ara falta el muntatge i els acabats. Tenim temps, perquè ho he d'entregar el dilluns que ve.
0: Sí.
1: I perquè ho tinguin controlat allà a Barcelona. I a partir d'aquí ja, doncs, esperar que el Sant Pare decideixi fer-lo servir o no fer-lo servir. Això és un enigma que tindrem fins a l'últim moment. Perquè la donació se li farà i ho acceptarà, no? Quan se fa un regal, doncs s'accepta. Falta que després l'utilitzi.
0: I quant de temps li ha portat a elaborar aquest bàcul?
1: Bueno, s'ha fet amb un temps rècord, això, perquè tot i que he tingut mesos, però com també he coincidit que he estat fent, que estic fent, acabant ara l'escultura de Gaudí de Reus, que estem fent un monument amb la imatge de Gaudí a més catalament real, doncs he estat molt ocupat i fins al dia... Això el disseny el vaig fer exactament el dia de Sant Jordi, dibuixat. Llavors, des de llavors amb ara, a ratos he estat treballant-hi i més o menys, doncs, vaig haver de temps, vull dir, el temps just. Vull dir, no sé, no, sumant potser hauré estat 3 setmanes de feina.
0: I no sé si alguna altra vegada, Joan, t'havies enfrontat a un repte d'aquestes característiques.
1: No, ni crec que m'hi torni a enfrontar, perquè... Algo més alt que el Sant Pare a nivell simbòlic per fer una obra d'art, doncs és difícil, no? Això té unes ressonàncies com d'aquells artistes del Renaixement, no? que treballaven pels papes. Però en aquest cas no és el papa que m'ho encarregui, sinó que són gent del carrer, gent humil, que entre tots paguen això, aquest obsequi.
0: Molt bé, doncs tant de bo el proper dia 10, no? Veiem el Papa Lleu XIV que porta aquest bàcul a la Sagrada Família. Això serà una bona ocasió per fixar-nos en tots els detalls que hem anat comentant i ja sabrem, doncs, que qui l'ha dissenyat és l'escultor i joier Joan Serramià. Moltíssimes gràcies, Joan, per haver-nos acompanyat a la linterna de COPE Catalunya i Andorra.
1: Gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Gràcies.
1: Adéu.

0: Dormir bé, tenir facilitat per conciliar el son, dormir tota la nit sense desvetllar-se, doncs és una sort, de la que no tothom pot presumir. Això és el que ens agradaria a tots quan ens fiquem al llit. Però les estadístiques confirmen que el 13% de la població adulta a Catalunya pateix insomni, i espero que no sigui el teu cas, I aquesta alteració del son es considera, doncs, un problema de salut important. Pot tenir conseqüències greus per a l'organisme. Afecta sobretot a persones d'edat avançada, però ha augmentat molt també entre els joves, un 40% en l'última dècada, i l'ús de les pantalles tenen també bona part de la culpa. No ajuda a dormir ni a dormir bé la calor extrema que hem tingut en les últimes setmanes, els darrers dies, temperatures que no baixen dels 25 graus, i aquestes nits tropicals també tenen un risc per la nostra salut. Les nits caloroses poden incrementar fins a un 3% el risc de mort, segons un estudi internacional liderat pel Consell Superior d'Investigacions Científiques. Marc Puerto, què tal? Bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: A veure, com afecten el son les temperatures extremes?
1: Doncs mira, precisament la setmana passada a Barcelona va viure una nit insòlita per un mes de maig. Els termòmetres es van mantenir al voltant dels 25 graus durant la matinada en diversos sectors de la ciutat, un registre que els serveis meteorològics ja van qualificar d'excepcional per l'època de l'any en la que encara estem. Molts ciutadans van passar la nit amb dificultats per dormir, buscant maneres de combatre una calor més pròpia de ple estiu. A més, també hem de tenir en compte que la temperatura ideal, segons els experts, és entre els 15 i els 21 graus. I és que, tal com explica Maria Enrol de Lama, que és membre del grup de treball de cronobiologia de la Societat Espanyola de la Son, la temperatura és un dels processos que més influeix en el fet de dormir bé.
2: Para dormir bien necesitamos que la temperatura central en el interior de nuestro cuerpo baje. Y la forma de que esa temperatura baje es que podamos perder calor al ambiente. Pero claro, si la temperatura ambiental es muy alta, eso no pasa. Así que se dificulta muchísimo el sueño.
1: Les nits especialment càlides dificulten la recuperació de l'organisme després de l'estrès tèrmic acumulat durant el dia i poden agreujar, a més, també patologies cardiovasculars, respiratòries i neurològiques. L'aire condicionat aquí juga un doble paper. Per una banda, és positiu perquè treu la calor, però per una altra pot acabar sent perjudicial.
2: El problema de l'aire condicionat és que a moltíssima gent le sienta fatal, i més si lo dejas encendido toda la noche. Una possibilitat és utilitzar-lo per enfriar l'habitació i aprovechar ese fresquito en el que dejar l'habitació pues, para irte a dormir, o ventiladores de techo que de forma suave nos ayudan a dormir. La ducha, también podemos utilizar agua no muy, muy fría, pero sí algo templado, para ayudar a favorecer un contraste de temperatura que nos favorezca esa pérdida de calor.
1: I ara la pregunta que ens fem és si realment a Espanya tenim o no una bona higiene del son. Les ciutats mediterrànies és cert que apareixen entre les zones especialment vulnerables d'aquest fenomen. La combinació de l'escalfament global i l'efecte de la illa de calor urbana afavoreix l'asfalt i els edificis que acumulin doncs, més energia durant el dia i l'alliberin, doncs, com no podia ser d'una altra manera, Iolanda, durant la nit, mantenint aquestes temperatures tan elevades fins i tot fins la matinada.
2: España es uno de los países que más benzodiazepinas consume del mundo y esto ya debería ser una señal de alerta de que algo no funciona bien, porque hay que encontrar las causas que subyacen a ese mal dormir. A veces será una causa orgánica. Si tengo una apnea del sueño, pues lógicamente tengo que acudir al médico y que me lo traten, pero a veces sí que son malos hábitos.
1: I no només l'estrès, sinó que com ens exposem a la llum també influeix significativament en la nostra qualitat del son. Pels experts, episodis com el registrat recentment a Barcelona són un exemple del tipus de situacions que, segons les projeccions climàtiques, podrien esdevenir cada vegada més freqüents.
2: No solo influye el estrés, fíjate, también cómo nos exponemos a la luz. Porque, por ejemplo, el sueño es un ritmo circadiano, es decir, cercano a las 24 horas, y tiene un reloj biológico detrás, y ese reloj hay que ponerle en hora. Y una de las, digamos, señales que mejor le ajusta a ese ritmo de 24 horas es la alternancia del ciclo luz-oscuridad. Tenemos que pasar al menos 2 horas con luz brillante, que no quiere decir tomar el sol, sino simplemente estar fuera recibiendo una importante cantidad de luz, digamos, del exterior.
1: I tu, Iolanda, quantes hores acostumes a dormir, més o menys?
0: 6-7 hores.
1: Doncs el que recomanen...
0: Malament, no?
1: Una mica malament. El que acostumen, el que acostumen a recomanar els experts són unes 8 hores, si ets adult. I d'això hem parlat també precisament amb en Hanna López, que és membre del grup de treball d'insomni de la Societat Espanyola del Son. I aquestes franges horàries doncs, varien si es tracta d'un adult o si es tracta, en aquest cas, també d'infants.
3: Un niño depende mucho de la edad. Cuando somos recién nacidos dormimos un montón de horas, ¿vale? 17, 18 horas. Un niño, por ejemplo, de 6, 7 años necesitan dormir 11, 12 horas y un adolescente tiene que dormir entre 8 y 10 horas, cosa que tampoco se cumple se cumple en muy pocos casos.
1: Un dels grans enemics, de fet, quan parlem del son, és el telèfon mòbil. Les pantalles formen part de la rutina de la majoria de nosaltres just abans d'anar a dormir i això té conseqüències directes sobre la qualitat del descans.
3: Cosas puntuales nos ha pasado a todos, alguna preocupación, algún motivo de estrés, algún problema a nivel de la salud. Esas son cosas puntuales que al final nos generan un alertamiento en el cerebro que nos dificultan volver a relajarnos, que esa relajación es fundamental para entrar en sueño. Pero lo que hace ahora mucha gente es no me duermo y como me aburro me quedo en la cama dando vueltas, me empiezo a poner nervioso y como me aburro pues cojo el móvil o me pongo a ver la tele.
1: D'aquí també.
3: Eso es el principal enemigo del sueño. ¿Por qué? Porque es una manera de estimular al cerebro cuando realmente tenía que estar dormido. Lo mejor para el sueño es estar en un estado de relajación, ¿vale? Un estado de preparación para el sueño. ¿Qué es eso? Una manera de reparar nuestro cuerpo y nuestro cerebro.
1: D'aquí també que els experts insisteixin en la importància de crear un entorn adequat per dormir. Mantenir, per exemple, l'habitació fresca, fosca i silenciosa continua sent una de les recomanacions bàsiques per afavorir un descans reparador.
3: Tener la habitación bien ventilada, persianas abajo para que no entre el calor y por la noche, si necesitamos abrir la ventana, siempre y cuando no haga un ruido exterior brutal y que haya un poco de circulación de aire, bien. ¿Que hay mucho ruido? Pues bueno, una alternativa es usar unos buenos tapones. Otra alternativa que te solemos recomendar es poner un ventilador en la habitación, que es una manera de que circule el aire y estar la cama más fresca. Siempre recomendamos usar sábanas de algodón. En ciudades donde hace mucho calor, recomendamos también darnos una ducha templadita tirando a fresquita para bajar un poco esa temperatura corporal.
1: Les nits tropicals, com podeu comprovar, ja no són un fenomen puntual i els experts doncs, adverteixen que seran cada vegada més freqüents i que els seus efectes van molt més enllà de només passar calor.
0: Doncs que important és dormir bé i que difícil és, sobretot a l'estiu, amb temperatures altes. O sigui que paciència, ventilador i, si cal, doncs, consultar un especialista. Gràcies, Mar.
1: Gràcies.
0: Fins després.
4: La Linterna.
5: COPE Catalunya i Andorra.
4: Estàs informat.
0: Estate atento ahora a lo que te voy a contar. Si aseguras tu coche con Línea Directa, no solo tendrás uno de los seguros de coche mejor valorados en España, sino que también podrás ahorrar desde el primer día, porque si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. El valor de ser directo.
4: Estás escuchando La Linterna de COPE.
6: Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
7: ¿Estás con el run run por si el perro hace saltar la alarma?
8: ¿Qué va? Estoy con esto. La superseguridad de Movistar ProSegur Alarmas da supertranquilidad. Porque cuenta con el servicio Pet Ready para que la alarma no salte con tu mascota. Llama al 900-351-351. Ahora cámara gratis. Movistar ProSegur Alarmas. Tecnología para proteger mejor.

0: miedos.
1: No sé si vosaltres sou dels que es transformen al volant, si sou d'aquells que a la mínima ja toquen el claxon o que fan gestos al conductor del costat. Vaja, si condueixes habitualment, segur que has comprovat que això és molt habitual, no? Tan habitual com que aquesta transformació al volant afecta a 3 de cada 4 conductors, segons un estudi de la Fundació Línia Directa, del que ara mateix et donaré més detalls. Abans escolta el que ens ha dit l'Eduardo, que és transportista i que passa moltes hores a la carretera.
2: Depende del día. Bueno, vamos a engañar. Depende del día y el estado de nervios.
1: El Joan, en canvi, diu que és més tranquil i que no se sent al·ludit per aquest estudi sobre el comportament al volant.
3: No, en un principi no m'hi considero agressiu. Condueixo com la gran majoria de gent.
1: Doncs són les dues cares de la moneda, però quan els hem preguntat per què cada vegada hi ha més agressivitat al volant, els dos ens han donat la mateixa resposta.
2: Estrés, nervios, pues son muchas cosas, situaciones personales, varía mucho, depende de la persona.
3: Pues l'estrés de la societat, això es viu més a les ciutats, on hi ha més concentració de gent i menys en els pobles, on la circulació és més còmoda.
1: És una evidència que aquesta transformació al volant és cada vegada més habitual. Insults, gestos agressius, avançaments intimidatoris, persecucions, l'ús del clàxon... Això és el pa de cada dia, forma part del comportament quotidià de milions de conductors. Aquesta agressivitat, evidentment, no només dificulta la convivència a la carretera, sinó que incrementa notablement el risc de patir un accident greu. Com dèiem fa un moment, l'Eduardo i el Joan, els experts també atribueixen aquest canvi d'actitud a factors com l'estrès, la tensió acumulada o la sensació d'anonimat que proporciona el vehicle. I és el que ens ha explicat el Ricardo Carrasco, que és expert en seguretat viària de la Fundació Línia Directa.
4: Equivalente a 21 millones reconocen que se transforman al volante cuando se empiezan a insultar, es decir, dejan de ser esas personas amables que solemos ser siempre, ¿no? O casi siempre en la calle, nuestra relación normal, somos personas que dejamos, perdemos el paso, sonreímos, pero nos subimos en el coche y yo no sé si es por la sensación de anonimato, por la tensión del día a día, pero es verdad que sí que nos transformamos.
1: L'estudi revela que gairebé un de cada 3 conductors utilitza el clàxon de manera reiterada per mostrar el seu malestar, mentre que un 25% admet que avança de manera brusca per intimidar altres conductors. Les persones que es mostren més agressives al volant també són les que acumulen més conductes de risc, com ara superar els límits de velocitat, no respectar la distància de seguretat o utilitzar el telèfon mòbil mentre condueixen. I això té una explicació.
4: Los expertos lo achacan a la sensación de anonimato, ¿no? El no conocer a los demás. Un poco lo que nos pasa también con las redes sociales, poner un ejemplo. Es decir, nosotros tenemos nuestras tendencias ideológicas, nuestras opiniones y tal, y cuando estamos cara a cara con una persona que piensa distinta, nos solemos conducir de manera educada. Solemos dialogar, solemos exponernos, solemos rebatir, pero si nos vamos a cualquiera, a una red social, pues por ejemplo X, vemos que es profundamente agresiva, ¿no? Y eso es porque no conocemos, no lo tenemos delante, no empatizamos.
1: La clau estaria en ser conscients de que la resta d'usuaris de la via no són rivals, sinó companys de trajecte o d'embussos, també. Però anem a buscar les causes d'aquesta transformació al volant. El Joan Roa és psicòleg i professor de psicologia a la Universitat de Girona. Joan, bona tarda.
5: Hola, molt bona tarda. Molt bé, moltes gràcies.
1: Doncs a veure què ens passa al volant, no? Com s'explica que una persona que aparentment és tranquil·la es posi al volant i a la mínima salti, no? S'encari amb el conductor al costat, l'insulti, el cridi... No sé quin procés mental es produeix aquí, Joan.
5: Clar, el cotxe al final és una espècie de bombolla psicològica, no? O mentre anem conduint el cotxe, doncs entrem en aquesta mena de bombolla psicològica. Nosaltres ens sentim, no, el cotxe com si estiguéssim protegits, no? Físicament separats al final dels altres, no? Perquè hi ha un element físic que ens separa, i com que hi ha menys conseqüències directes, no? Perquè al final és com que, bueno, vas en aquesta bombolla i com és com una sensació d'invulnerabilitat, no? El que moltes vegades podem arribar a pensar o sentir, no? Aleshores, bueno, podíem posar una mica el símil del que passa una mica a les xarxes socials, no? Mm-hmm. De que hi ha una certa distància física i psicològica, no? Hi ha menys contacte humà directe, no? I al final, pues, això redueix l'empatia, no? Amb altres persones. Aleshores, clar, com que no veiem a les altres persones o les veiem, no, molt poc i hi ha elements pel mig, pues, bueno, és molt fàcil deshumanitzar l'altre, no? Aleshores, doncs, una mica el primer efecte que crea és aquest.
1: És una mica l'anonimat que ens dona anar dins d'un vehicle, ens avala doncs, per dir qualsevol cosa, per insultar, per pressionar un altre cotxe amb el claxon, etc. No? Molt bé, o sigui que una persona tranquil·la es pot convertir en algú impulsiu al volant. Això és així.
5: Totalment. De fet, fa augmentar les reaccions impulsives. Gent que no és impulsiva podria arribar a reaccionar fins i tot de manera impulsiva, perquè realment ens transformem. És com que hi ha molts factors quan estem conduint que afavoreixen, no?, aquesta agressivitat i aquesta impulsivitat, no? L'estrès, per exemple, en una persona que té pressa, que està cansada, que ve de treballar, no?, que porta les criatures, que arriba tard, no? I el cotxe és una mica doncs, allà on descarreguem, per dir-ho d'alguna manera. Tenim a més una sensació de control com molt forta, no?, de això és meu i aquest és el meu territori, no?, i com que som com molt territorials, no?, i ho volem tenir tot molt controlat, doncs en el cotxe encara s'accentua, no?, aquesta sensació, no?, i a més és com que ens desindividualitzem, per dir-ho d'alguna manera, no?, aquest anonimat al que feia referència, doncs això és com que ens treu una mica els frenos o frens socials, no?, que tenim moltes vegades, no?, és com que, bueno, ningú em coneix, potser no tornaré a veure mai aquesta persona, i això el que fa és reduir, doncs, la nostra capacitat d'autocontrol, no? De fet, és això, sabem que les persones en general més agressives són aquelles que es senten com més anònimes o més poc identificables, i això al cotxe, doncs ocorreix.
1: Clar, i m'imagino que també tendim a pensar que nosaltres ho fem tot bé quan conduïm i que són sempre els altres, no?, que ho fan malament.
5: Totalment, totalment. I a més és com que quan anem conduint en el cotxe, el nostre cervell està contínuament com en mode, diguem, amenaça, per dir-ho d'alguna manera, no? I aleshores les persones, quan entrem en aquest mode amenaça, no?, i que els altres no em poden fer mal, no?, o poden atacar-me d'alguna manera, no?, i no els conec, no?, i hi ha com aquesta sensació de no posar-los nom i cognoms, de deshumanitzar-los, doncs entrem en aquestes tres reaccions, no?, davant de mode amenaça, en lluita o fugida o bloqueig, i davant del volant el que més fem és entrar en mode lluita, no?, perquè al final l'adrenalina, la tensió, tot es dispara, no?, i això ho pots veure a la carretera, no?, quan veus que la gent insulta, que fa persecucions perquè algú li ha fet una mala maniobra, o que són molt agressius amb el claxon, o amb els llums fins i tot, avançaments, per exemple, temeraris, no?, doncs tot això és una reacció de lluita davant d'una amenaça, no? O sigui, el nostre cervell al final està dissenyat per detectar aquestes amenaces, i encara que racionalment puguis pensar que algú, jo que sé, t'ha tallat el pas sense voler, el cos reacciona d'una altra manera, com si realment t'estiguessin agredint, no? O sigui, que no reaccionem davant dels fets, sinó que reaccionem a què sentim davant d'aquests fets. Que és la diferència.
1: I jo no sé, Joan, si hi ha algun perfil concret, no?, de persona que tingui aquesta conducta o que tingui més facilitat de transformació al volant, o ens pot passar qualsevol de nosaltres.
5: Ens pot passar qualsevol. Sí que és veritat que les persones que de mena són més impulsives, no?, o que tenen menys capacitat d'autocontrol, o que gestionen emocionalment la frustració, la ràbia, doncs més malament són les persones que més reaccions agressives tenen al volant. A nivell de gènere, per exemple, sabem que els homes reaccionen en general molt pitjor que les dones. De fet, la majoria de conductes de risc davant del volant, pese a tota la mitologia una mica, no?, del que encara hi ha gent que pensa o que s'ha pensat durant molt de temps, no?, que les dones condueixen pitjor, que tal, pues, al final les dades ens diuen que és el contrari, que són els homes els que més accidents tenen, els que més conductes temeràries tenen, els que reaccionen més agressivament i impulsivament davant del volant, no? I en canvi les dones reben molts d'aquests comportaments, no?, perquè a vegades hi ha moltes d'aquestes conductes que passen quan condueixen homes i quan les altres persones són dones.
1: Està clar que aquest tipus de comportaments augmenta el risc de patir un accident. Jo no sé si hi ha alguna manera d'evitar aquesta transformació, si ens podem plantejar una sèrie de coses abans de posar-nos a conduir per evitar tenir aquesta conducta més agressiva.
5: Jo crec que sí, crec que no és sols una qüestió d'educació viària, com sempre hem pensat, sinó que és una qüestió molt d'educació emocional, no? Que la gent ha d'entendre com reacciona davant de l'estrès, i que moltes vegades abans d'agafar el volant és important, no?, poder reduir aquesta activació, perquè si no ja puges al cotxe i ja puges com d'alguna manera no, més, amb més predisposició a tenir aquest tipus de reaccions. També és important quan detectem en el cotxe que estic molt activat, no?, o que estic tenint aquest tipus de reaccions, és important doncs adonar-se'n, poder aturar, no?, poder aturar aquestes reaccions i poder reconduir-les d'alguna altra manera, no? Perquè a més també ens ho agafem tot com molt personal, no? I moltes vegades també hem de fer un anàlisi d'aquestes coses, de dir, bueno, potser no va contra mi, no? Simplement és una persona també que està saturada, que està estressada, no? No és que el volant ens transformi d'alguna manera màgica, però el volant, diem, el cotxe amplifica el que ens passa, no? El nostre estrès, les emocions, les maneres de relacionar-nos, que aleshores és important, no?, que entendre que la carretera no és només un espai de circulació, sinó que és un espai on les emocions s'amplifiquen, no? I aleshores pues, hem de fer una bona gestió d'aquestes situacions, perquè estem reaccionant a com ens sentim davant de conductes temeràries, no tant a com aquesta fent l'altra, sinó una mica com interpreto jo que això me pot afectar d'alguna manera, no? I crec que és important doncs, treballar doncs, aquesta gestió d'aquests moments, no? És una de les claus, diria jo.
1: Mm-hmm. Molt bé, doncs prenem bona nota, eh? I sobretot comptar fins a 20 abans de començar a escridassar el conductor que tenim al costat, perquè al volant, quanta més calma, millor. Molt bé, Joan Roa, psicòleg i professor de psicologia de la Universitat de Girona, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat aquesta tarda.
5: Moltes gràcies a vosaltres, bona tarda.
1: Que vagi molt bé, bona tarda.
5: Igualment.

0: Vivim en una societat en què la timidesa es percep doncs, com un tret més aviat negatiu i, en canvi, ser extrovertit s'acostuma a veure com una característica positiva i que, a més, doncs, t'obre moltes portes. Una etapa important per gestionar la timidesa és l'etapa infantil i és molt important per començar a doncs, distingir entre el que és timidesa i introversió. S'assemblen, però no és ben bé el mateix. El Jordi Perales és professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Jordi, què tal? Bona tarda, com estàs?
1: Hola, bona tarda, molt bé.
0: Doncs a veure, per començar, què és la timidesa i què és la introversió?
1: A veure, són coses que acabem confonent perquè són prou semblants. Uh-huh. Però, de fet, diguem que la timidesa acaba generant unes sensacions que no són agradables sobre l'individu que la pateix, uh-huh. i, en canvi, la introversió és una voluntat explícita. Uh-huh. De l'infant i de l'adult. Uh-huh. Què vol dir amb això? Doncs mira, sempre l'exemple aquell que posem, no? Quan un nen, una nena està sol, què passa? Que és tímid o que és introvertit? Uh-huh. I la qüestió al final és, el nen realment vol estar sol? Perquè no tots necessitem la mateixa quantitat d'interacció social. Uh-huh. És que potser hi ha gent que diu, no, jo necessito les meves estones d'estar sol i de desconnectar i estar en el meu món. Hi ha algun problema en això? No hi ha cap problema. Mm-hmm. Quan parlem llavors de problemes? Quan realment afecta la teva necessitat d'interacció social. Mm-hmm. O sigui, el nen tímid és aquell que sí que vol tenir la interacció, però que no s'atreveix.
0: Mm-hmm. Clar, o sigui, podem resumir en que el tímid no vol ser tímid i l'introvertit ja li està bé.
1: Sí. Sí, la introversió, de fet, és una característica pròpia de la persona. Uh-huh. I no genera sensació de malestar. Uh-huh. En canvi, un nen tímid almenys, sí, ja voldria poder-se relacionar, uh-huh. però no acaba de tenir les eines per a uh-huh. fer-ho.
0: Clar, i jo ho deia abans, és veritat que la timidesa té una connotació més aviat negativa, no? Relaciona amb un cert aïllament social, amb persones moltes vegades doncs, que fugen de les grans concentracions, que potser sembla que són avorrides fins i tot. Són prejudicis, però que al final poden afectar i molt a un nen tímid que el que vol és no ser-ho, no? És important, m'imagino, ajudar-los, acompanyar-los perquè no se sentin frustrats.
1: Sobretot és important respectar el seu propi estat, no? És a dir, a ningú o a poca gent li agradarà ser tímid en el sentit aquest de voler però no poder mm-hmm. arribar a fer relacions. I clar, se'ls ha d'ajudar per què? Perquè per si sols igual no són capaços de tenir aquestes relacions socials. Mm-hmm. Llavors sí que és important donar-los pues, o estratègies, eines o facilitar simplement les coses.
0: Clar, i jo no sé si l'escola, l'institut, pot arribar a convertir-se en un lloc hostil per a un nen tímid, no? Perquè són nens que, en principi, no tenen problemes amb els estudis, però que necessiten el seu espai, que es poden sentir desplaçats. Jo no sé si els nens tímids poden ser més víctimes, per exemple, de casos de bullying, perquè és el nen que no és com els altres, que està sol, que s'automargina, no?
1: Bueno, més que automarginar és que com que no té estratègies de relació, uh-huh. Clar, s'acaba quedant sol. Uh-huh. Insisteixo en la separació, això, en la introversió i la timidesa, sobretot quan la timidesa gairebé arriba a ser patològica. Uh-huh. O sigui, tots acabem tenint una mica de timidesa en algun moment. Uh-huh. Jo puc ser molt tímid amb unes persones que desconec absolutament, però en canvi ser completament extrovertit quan... Uh-huh. quan estic amb els meus amics de màxima confiança.
0: Mm-hmm. Clar. I com s'ajuda aquests nens a l'escola?
1: Mira, primer, donant-li confiança en ell mateix, o en ella mateixa, si és mm-hmm. la nena. Facilitant-li les interaccions amb gent que li puguen ser properes. Mm-hmm. Clar, si nosaltres tenim una persona extremadament tímida que li arriba a condicionar totalment totes les seves relacions socials, però sabem que té un amic que li facilita les coses, ostres, situa-li a prop. Posa-li fàcil per a que pugui fer les relacions amb aquelles persones que ell pot generar més confiança. Per exemple, no l'aïllis, no el posis amb gent que és completament diferent amb ell, una extroversió, una... No, intentem que es pugui relacionar amb facilitat amb persones que puguin ser prou afins amb ell per a generar-li aquesta sensació de tranquil·litat, no?
0: I jo no sé quin és el percentatge de població tímida o introvertida que hi ha. No sé si és un percentatge minoritari, majoritari, si és un tema cultural, si afecta més a uns països que a uns altres.
1: Evidentment, la cultura que tenim és un dels efectes que ens marca. En el Mediterrani, la nostra cultura valora molt l'extroversió, moltíssim. No? Mira que simpàtics que som aquí, mira que simpàtics i agradables que són a Itàlia. Perdó. Els factors culturals intervenen. Jo parlaria, quan parlem d'aquesta ausència de relacions socials o no desenvolupament complet de relacions socials, jo crec que la majoria de nens que creiem que són tímids, no és que siguin tímids, és que són introvertits. I ja els hi va bé aquesta situació de no tenir grans relacions socials. Per què? Doncs perquè se senten còmodes així. I quin problema hi ha? No n'hi ha cap. A uns ens agrada més comunicar-nos amb altres persones i als altres no els hi agrada tant. El problema és quan la timidesa impedeix aquestes relacions socials. Llavors sí. Sí que s'hi ha d'intervenir.
0: Clar. Molt bé, doncs hem de començar a veure la timidesa o la introversió no com una característica negativa, ni una cosa és sempre dolenta, ni l'extroversió és sempre bona, no? Hi ha molts matisos entremig. Jordi Peral és professor col·laborador dels Estudis de Psicologia i Ciències de l'Educació de la UOC. Moltes gràcies per acompanyar-nos aquesta tarda. Que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies. Bona tarda.
2: La Linterna. COPE Catalunya i Andorra.
3: Estàs informat.
4: Estàs escoltant
5: COPE Lleida
4: 97.4 FM.
6: Vive en COPE el mayor despliegue de la radio con los números uno del deporte. Con Paco González, Manolo Lama y Juanma Castaño.
7: ¡Empieza España!
6: Más de 30 enviados especiales. 400 horas en directo desde Estados Unidos, Canadá y México. Cada tarde a las 3, programa especial con la última hora.
8: Hacemos el resumen.
6: Vibra con todos los partidos de España y los más importantes en tiempo de juego.
9: España está cada vez mejor.
6: Y con los protagonistas en el partidazo de COPE.
10: Don Luis de la Fuente.
11: Hoy me encantaría estar aquí con vosotros.
6: Desde el 11 de junio, el Mundial se escucha en COPE. Y también en COPE.es, nuestra app y redes sociales. Los números uno del deporte.
12: No es solo información, es saber dónde mirar.
13: La situación de la gente que sufre el descontrolado precio del alquiler o de la compra. Y ahora mismo, los jóvenes con empleo. Deberían tener 311.000 hogares. Sin embargo, tenemos a 103.000 de jóvenes con trabajo que aún trabajando no tienen dónde meterse. Y el asunto de la vivienda queda enterrado entre la montaña de corrupción que salpica al gobierno.
14: De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera. En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
15: Miguelito, ¿a quién quiere Mourinho en el Madrid?
16: Le gusta mucho.
15: Ojo.
16: Un futbolista que juega en el Sporting de Lisboa, es danés, se llama Mortens Hultman.
14: Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
17: De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
18: COPE Catalunya i Andorra,

0: Us ho estem explicant avui a la Linterna. La calor nocturna excepcional registrada a Barcelona a finals de maig, amb temperatures que en alguns punts de la ciutat no van baixar dels 25 graus, doncs ha tornat a posar el focus sobre els riscos que comporten les nits tropicals per la salut. Un estudi internacional liderat pel Consell Superior d'Investigacions Científiques ja demostra que existeix una relació directa entre les temperatures nocturnes elevades i l'augment de la mortalitat. La investigació, basada en dades de 178 ciutats de 44 països, conclou que les nits caloroses poden incrementar fins a un 3% el risc de mort, independentment de la calor registrada durant el dia. Marc Puerto, bona tarda.
1: Bona tarda. De fet, aquí a Barcelona, la setmana passada es va viure una nit insòlita per un mes de maig. Els termòmetres es van mantenir al voltant dels 25 graus durant la matinada en diversos sectors de la ciutat, un registre que els serveis meteorològics van qualificar d'excepcional per l'època de l'any. Ara tots nosaltres comencem a passar la nit amb dificultats per dormir, buscant maneres de combatre la calor, i és que, tal com explica Marian Rol de Lama, membre del grup de treball de cronobiologia de la Societat Espanyola de la Son, la temperatura és un dels processos que més influeix a l'hora de dormir.
2: Para dormir bien necesitamos que la temperatura central en el interior de nuestro cuerpo baje. Y la forma de que esa temperatura baje es que podamos perder calor al ambiente. Pero claro, si la temperatura ambiental es muy alta, eso no pasa. Así que se dificulta muchísimo el sueño.
1: Les nits especialment càlides dificulten la recuperació de l'organisme després de l'estrès tèrmic acumulat durant el dia i poden agreujar patologies cardiovasculars, respiratòries i també neurològiques. Per cert, que l'aire condicionat aquí pot jugar un paper positiu, però també negatiu.
2: El problema del aire acondicionado es que a muchísima gente le sienta fatal, y más si lo dejas encendido toda la noche. Una posibilidad es utilizarlo para enfriar la habitación y aprovechar ese fresquito en el que dejas la habitación, pues para irte a dormir, o ventiladores de techo que de forma suave nos ayudan a dormir. La ducha, también podemos utilizar agua no muy, muy fría, pero sí algo templado, para ayudar a favorecer un contraste de temperatura que nos favorezca esa pérdida de calor.
1: A més, la manera com ens exposem a la llum també influeix significativament en la nostra qualitat del son, igual que també l'ús que fem del telèfon mòbil. Les pantalles formen part de la rutina de moltes persones just abans d'anar a dormir, amb conseqüències directes sobre la qualitat del descans, tal com assegura a COPE Catalunya i Andorra en Hanna López, membre del grup de treball d'insomni de la Societat Espanyola del Son.
3: Cosas puntuales nos ha pasado a todos, alguna preocupación, algún motivo de estrés, algún problema a nivel de la salud. Esas son cosas puntuales que al final nos generan un alertamiento en el cerebro que nos dificultan volver a relajarnos, que esa relajación es fundamental para entrar en sueño. Pero lo que hace ahora mucha gente es no me duermo y como me aburro me quedo en la cama dando vueltas, me empiezo a poner nervioso y como me aburro pues cojo el móvil o me pongo a ver la tele. Eso es el principal enemigo del sueño. ¿Por qué? Porque es una manera de estimular al cerebro cuando realmente tenía que estar dormido. Lo mejor para el sueño es estar en un estado de relajación, ¿vale? Un estado de preparación para el sueño. ¿Qué es eso? Una manera de reparar nuestro cuerpo y nuestro cerebro.
1: Per això els experts insisteixen en la importància de crear un entorn adequat per dormir. Per exemple, parlem de mantenir l'habitació fresca, fosca i el més silenciosa possible, i això continua doncs sent una de les recomanacions bàsiques per afavorir aquest descans reparador.
3: Tener la habitación bien ventilada, persianas abajo para que no entre el calor, y por la noche, si necesitamos abrir la ventana, siempre y cuando no haga un ruido exterior brutal y que haya un poco de circulación de aire, bien. ¿Que hay mucho ruido? Pues bueno, una alternativa es usar unos buenos tapones. Otra alternativa que te solemos recomendar es poner un ventilador en la habitación, que es una manera de que circule el aire y estar la cama más fresca. Siempre recomendamos usar sábanas de algodón. En ciudades donde hace mucho calor, recomendamos también darnos una ducha templadita tirando a fresquita para bajar un poco esa temperatura corporal.
1: Per tant, com ja heu pogut comprovar segurament tots aquests dies, les nits tropicals, Yolanda, ja no són un fenomen puntual, són el que és habitual ja aquests dies.
0: Exacte, molt bé. Gràcies, Marc. Que
1: dormis
0: bé.
1: Igualment.
0: Fins demà.
1: Demà m'ho expliques.
0: Sí. Informació ara esportiva. Juan Arias, què tal? Bona tarda.
4: Què tal, Yolanda? Molt bona tarda.
0: Vinga, tres noms propis a l'actualitat del Barça.
4: Hansi Flick, el tècnic, ha estat nominat millor entrenador d'aquesta temporada. Jules Koundé, que ha dit a la concentració de França que ha estat el seu rendiment per sota del seu millor nivell aquesta temporada. I Leo Messi, que no és del Barça, però era del Barça, que ha guanyat el premi Princesa de Astúries. Parlem també de l'Espanyol. Novetats al mercat d'estiu. Quique Iglesias, bona tarda.
5: Bona tarda. Matí de reunions a Sant Adrià per tal d'anar perfilant el mercat de fitxatges. Reunió amb l'agent de Mica Mármol, central, que acaba contracte amb la Unió Deportiva de Les Palmes, de 24 anys, de Terrassa. Veurem què passa amb ell i amb Javi Hernández, que té el mateix agent, que ha estat cedit al Mirandés amb molt èxit. Veurem si es pot quedar a la plantilla de l'Espanyol, cosa que sembla complicat per Marcos Fernández, davanter, cedit al Ceuta, ha marcat 14 gols. La seva clàusula és de 2 milions d'euros. Si l'Espanyol rebutgés una oferta d'aquests 2 milions, pot pujar fins a 8 la clàusula, tenint en compte que per contracte se l'hauria de millorar la fitxa. Així que l'Espanyol pot treure un benefici econòmic de la cessió de Marcos Fernández, exitosa al Ceuta, on ha fet 14 gols.
4: Gràcies, Quique. Un parell de noms propis també a Can Perico. Sara Monforte, renovada 2 anys més com a entrenadora de l'equip femení i primer amistós el dia 29 de juliol a l'amistós contra el Burnley a Anglaterra. Pel que fa al Girona, Carles Martínez, fins ara entrenador del Toulouse, és el tècnic més ben situat per ser el substitut de Mitchell, que ja ha signat per l'Ajax d'Amsterdam. Parlem de bàsquet. A les 21 hores, Baskonia-Joventut. Primer partit de les quarts de final de la Lliga. El segon es jugarà divendres a Badalona. També avui hi ha en joc el València-Bilbao, que ja està en joc. Al descans, empat a 35. A la resta de les quarts de final, partits jugats ahir, el Barça va guanyar la pista de Múrcia i el Real Madrid va perdre la casa davant del Tenerife. Demà es juguen els segons partits al Palau Blaugrana i a Tenerife, respectivament. Parlem de waterpolo, en joc el partit de tornada de l'Eurocup, la segona competició darrere de la Champions, i que enfronta dos equips catalans, el Barceloneta i el Catalunya. Al segon quart, el resultat és de Barceloneta 4, Catalunya 8. Com que el partit d'anada el Catalunya va guanyar 14-9, per tant, podem dir que l'equip graciosa té el títol a la butxaca i, a més, la temporada que ve jugarà a la Champions. De la jornada d'ahir, destaca la victòria del Mataró al tercer i últim partit de la Lliga Femenina a la piscina del Sant Andreu per 9-10. Per tant, assolir la tercera Lliga de la seva història. Dani Ballar és l'entrenador de l'equip de Mataró.
6: Ahir va ser un partit extraordinari. Vam fer un partit, sobretot amb defensa, excel·lent, com no podia ser d'una altra manera, per guanyar l'actual campió d'Europa. Així que som campiones d'ahir per tercer cop a la nostra història i, sobretot, amb un valor extraordinari, sobretot aquest cop, ja que ha estat a casa d'un rival fortíssim.
4: Podríem veure's, per cert, les cares al Mataró i el Sant Andreu a la Champions. Si el Mataró guanya a l'Olympiacos i el Sant Andreu al Ferencváros, es verien les cares a la final i tindríem un català com a campió d'Europa. Per cert, una notícia d'última hora, Albert Espanyol, nou entrenador del Sabadell masculí en substitució de Quim Colet. Parlé també d'handbol. El Barça prepara la Copa del Rei, que es juga aquest cap de setmana a Alicante. El seu rival en quarts és el Valladolid. Els blaugranes aspiren a guanyar la seva 26a Copa, la que seria 6a consecutiva. Els azulgrana aspiren al que ha guanyat, doncs, el número 1 de les lligues que la resta d'equips de la Lliga Sobal han guanyat a la seva història. És una edició diferent perquè dissabte, dia 13 de juny, el Barça afronta la semifinal de la Champions contra l'Arbor. És per això que el jugador del Barça, Luis Frade, ha dit que no vol cap mena de distracció i tothom ha estat concentrat en la Copa.
7: Primero tenemos un Valladolid muy fuerte que nos va a tocar allá en los partidos que tuvimos a lo largo de la temporada y hay que enfocar primero en ese partido y después ya vendrá lo demás. Obviamente estamos con la cabeza en la Final Four y estuvimos analizando bastante bien el árbol, lo mejor que podíamos hasta el momento, pero ahora viene otro reto y otra cosa difícil que es batir primeramente el Valladolid y después sacar la Copa.
4: El partit es jugarà divendres a 1 del migdia. En cas de victòria s'enfrontaran en semifinals el dissabte el guanyador del Nava Cuenca i en breus, un apunt més, Uri Santos renova 2 anys més per l'Indústria Santa Coloma de Futbol Sala.
0: Doncs més esports d'aquí a mitja hora en aquesta mateixa sintonia. Gràcies, Juan, que vagi molt bé. Fins demà.
4: Que vagi bé.
0: Doncs arribem a les 8 i ja sabeu que la informació continua a partir d'ara a la linterna d'Àngel Expósito. Que vagi molt bé. Fins demà.